0: uncovering it.
1: Electricity.

0: Són les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres, quan es compleix gairebé un any que es van posar en funcionament els primers tribunals d'instància a l'estat espanyol. Els advocats denuncien que la nova organització judicial no funciona, que és un caos, consideren que s'ha aplicat de manera precipitada i sense mitjans suficients.
1: En una entrevista a l'informatiu matí, Carmen López, que és la vicedegana del Col·legi d'Advocats de les Balears, ha explicat que la forma d'aplicació de la llei d'eficiència ha estat improvisada.
2: Y las consecuencias de esa improvisación es que al volumen de asuntos pendientes de tramitación, el incremento de asuntos pendientes es muy, muy cuantioso y muy sustancial, con lo cual la ciudadanía empieza a padecer esa lentitud de la justicia de forma ya muy acusada.
1: En un comunicat, la Junta de Govern del Col·legi cita problemes que s'arrosseguen des de fa anys, com les mancances tecnològiques i la falta de personal. A això, López hi afegeix que existeix inseguretat jurídica per la disparitat de criteris de la norma.
0: I l'expolicia de Son Servera, condemnat a 7 anys i mig de presó per intentar matar la seva dona ofegant-la amb un mocador, i que el 2024 va fugir a Tailàndia, ha estat arrestat i ha ingressat a presó. Una informació que ha avançat avui al Diari de Mallorca i l'última hora i que IB3 Ràdio ha pogut confirmar.
1: L'home va ser condemnat per uns fets ocorreguts l'any 2018 i el 2024, en conèixer la condemna, es va arrencar la polsera antimaltractament i es va escapar al país asiàtic. Des de llavors ençà estava en crida i cerca, i fa uns dies els agents el van aturar a l'aeroport de Madrid. De manera immediata, el jutjat de guàrdia de la capital va ordenar la presó provisional per ell i l'ha posat a disposició de l'Audiència Provincial de les Balears.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat en el calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
1: Va passar ahir, quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
0: I avui també són notícia les educadores de 0 a 3 anys. Ahir a hora baixa, prop d'un miler es manifestaren a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi.
1: Anunciat a més una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny. La portaveu de la xarxa 03 és Noelia Jiménez.
3: A donar les gràcies a les famílies, a totes les famílies que han vengut amb infants, i el que sí volen dir com a xarxa és que mos escoltin, que estem cansades de que estiguem en un sector que mai mos volen mirar.
0: I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat per als 5.000 alumnes de les Balears.
1: A partir d'ara, a partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes.
4: En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final hem estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, a només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
5: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava, i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
0: I de la política, pendents de la intervenció avui del president espanyol Pedro Sánchez al Cercle d'Economia de Barcelona.
1: Això després que ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va esquivar la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo, una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme.
0: Amb aquest apunt de la política arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia. Passeu un bon dimecres.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
8: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
7: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
9: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir parts d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
10: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
11: el Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
12: Sofia, que escoltes?
13: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
12: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
13: Les veus que connecten amb el teu poble.
12: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
13: El 107.9, Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia a tothom, són les 9 i 6 minutes i 16 pràcticament d'aquest dematí d'avui, que és dimecres 3 de juny. Estau escoltant el magazín del Matins aquí a Ràdio Pollença. Avui tenim en Joana per una reunió, per tant, salut a nombre en Jaume només, de moment. Bon dia, com estàu?
1: Bon dia.
2: Bon dia, molt bé, i tu?
0: Molt bé. Podem començar parlant de la programació i començar directament amb la primer que escoltaran els nostres oients avui, perquè tenim remissió. Com va anar la xerrada, Jaume, ahir, amb les àguiles en Joan Palós?
2: Jo me vaig quedar al·lucinant. També m'encanta el tema, m'apassiona. I se nota quan una cosa t'agrada. Perquè hi ha coses que t'agraden més, home. Jo m'agrada moltíssim. Vaig interrompre molt, que és el meu gran defecte, que això és una de les coses que he de millorar.
0: No deia ser tant.
2: Sí, sí, sí, jo m'he escoltat i vaig, encara interromp un poquet.
1: És la passió, no? Sí. Defecte.
2: T'apareix, Bruno.
1: És la passió.
2: Però bé, ho he de millorar. Va ser apassionant, el tema. Jo m'encanta aquest tema.
0: Que tu la processó l'has vista mai?
2: La vaig veure quan se metia en Toni de Pollença, aquella senyora que me'l va dur els rubials i això, me va dur en 7 anys a veure-la.
0: En 7 anys et va veure la processó i ahir te va tocar fer l'entrevista i cap vespre, i clar, va ser emocionant.
2: I se van emocionar les àguiles en directe també, que és molt, molt, molt especial quan passa una cosa d'aquestes, perquè els hi van brillar els ulls quan te conten una cosa, i això és molt especial.
0: Bé, com que va ser una xerrada, com dèiem, emocionant, especial, i com que el Corpus ja, la processó és aquest diumenge, i no volem que pugueu tornar a sentir aquesta entrevista, per això serà la primera remissió, el primer que entendrem avui, una remissió a partir de les 10 i quart. Així mateix vareu xerrar uns 40 minutets, hi havia per comentar, vareu xerrar de tots els aspectes, de, ja no només de les àguiles Joan Palós, sinó tota la gent que col·labora, que ajuda i que ho fa possible aquesta
2: remissió. Sobretot en Aina Cifra, que és un dels membres organitzadors, va xerrar de les cosidores, que és un ofici que se fa durant fa molt d'anys i que és el que perilla, que fa que la festa és un perill que hi ha. O sigui, el que s'entera per haver-hi àguiles, no hi ha cap problema.
0: N'hi ha moltes.
2: Pagosos també n'hi ha molts, però els temes són les cosidores, que fan una feina excepcional perquè puguin lluir les àguiles tant com llueixen, i clar, aquesta feina la fa gent que ja té una edat, o que va dinar una cifra, i clar, això és el que fa perillar una mica la tradició.
0: Naina va fer una crida. Bé, tot això ho sentireu, i d'aquí no res, després de la primera hora informativa. I Bruno, què més tenim en el programa d'avui, que és dimecres?
1: I a les 11, després d'aquesta remissió, tindrem la secció de la campana i vendran uns alumnes, si no va malament, d'ESO i de FP, de l'Esguin Cifra de Colònia. I bé, veurem que mos han preparat el dia d'avui. Després, a les 12, després del bolletí d'Ivetres, tindrem l'actualitat de Pollença, i a les 12:20 farem un repàs de l'àrea d'esports amb el regidor Mateu Togores i el tècnic Tomeu Siquier. I per acabar, avui també, Maria, no sé si t'ho he dit avui de matí, però és el dia du sommelier. Avui.
0: Ah, què me'n dius? No?
1: Sí, sí, tindrem un món de lui amb en Toni Campomà, que segur que ho sap, i si no, doncs mos estarà escoltant, i ja ho saps, Toni. Avui és el dia internacional du sommelier, que després a la secció d'efemèries i curiositats ho comentarem.
0: I avui és dimecres, Toni ve a la 1:15, a menys que ha preparat per avui, a menys si ho comenta o no, ara veurem.
3: Molt bon dia a tots. Avui en el programa Món del Vi, bueno, estem a punt de fer un embotellat, perquè avui havíem de presentar un celler nou de Mallorca, però amb la propietària m'haig fet un refredat, entre ventiladors i aire condicionat, i ha quedat sense bou. Si es tenen alerta, no hi tenen la mateixa gelor. Però com que avui també havíem de parlar d'un tema que presenta en Esperança Nadal en el seu celler a Binissalem, sobre aromes i teràpies sobre els aromes, i també tot això d'aromes dins del món del vi, la cridarem amb ella, i ella per telèfon a Esperança, que també és una col·laboradora del nostre programa, mos comentarà aquest dia 12, divendres, que presenta que en el seu celler, que és interessantíssima exposició d'aromes i mos n'apoderà. Ali, no? Vendrà en exercici també a Nadal, i bueno, esperem que ho agradi tot, que serà un altre canvi, però també dedicat al món del vi. Fins després.
0: Bé, i tindrem, si hi haurà món de vi, no els sommeliers. Per cert, això d'estar constipats sommeliers és un problema.
1: Sí.
0: Però sí, tindran Esperança Nadal. I ja veurem idò de què mos xerrarà. És un dematí i un cap vespre. Avui toca tertúlia política, no?
1: Sí, tindrem tertúlia política, com sempre fem dimecres després del ple, i avui serà llargueta, perquè va ser el ple més llarg de la legislatura. Parlarem de pressupostos, habitatge, pàrquing, benestar animal, arbrat, tot el que doni.
0: Tot el que se va comentar.
1: Sí, i ho allargarem fins a les 7, només segur. Així que...
0: Sí, el ple de la setmana passada va ser un dos importants, en part per això que dius, de la
1: pressupostos, també, no sé si ho he dit.
0: Sí, ho has dit, ho has dit. Bé, precisament, doblem començant xerrant i d'or a les notícies d'avui. Aquests són els continguts de tota la nostra programació. Avui ja no hi ha, avui no hi ha ni Will, ni Matt, ni res, no?
1: No, sí. Avui no. Ho feim cada dues setmanes ara, perquè estan un poc de vacances, i els atendré la setmana que ve.
0: I d'això és el que tenim en aquest dimecres 3 de juny aquí a Ràdio Pollença. Començam i començam xerrant del ple. I ho fem, tot i que hàgim passat un parell de dies, perquè l'Ajuntament ha publicat en nota de premsa diferents qüestions importants i que se van aprovar en aquest ple de la setmana passada, o ple del mes de maig, com, per exemple, van destacar l'aprovació de la cessió de l'immoble de Goma a l'Ibavi i també, com comentàvem, el pressupost general d'enguany.
1: Com dèiem, es va aprovar de manera definitiva i per unanimitat la cessió gratuïta del bé immoble de titularitat municipal situat a Gomà a l'Institut Balear d'Habitatge per a la seva destinació a la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. També es va aprovar el conveni de col·laboració que ho instrumentalitza. El projecte constarà de 28 habitatges amb diferents característiques, una zona d'aparcament i una àrea esportiva pública. Podran sol·licitar aquests habitatges persones de totes les edats amb 10 anys de residència continuada al municipi de Pollença. Dels 28 habitatges que es construiran, 3 seran cedits a l'Ajuntament, un d'ells totalment adaptat per emergències temporals. Amb aquesta iniciativa, sumats als habitatges del Caroti i la reforma de la Casa del Rosavell, l'Ajuntament comptarà amb 7 habitatges per a situacions excepcionals.
0: I d'això aprovat ja definitivament. Per altra banda, es va aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici d'enguany, que puja a 30,96 milions d'euros, amb un increment de 1,75 milions respecte a l'any anterior, l'any passat, que és, per tant, un increment del 6%.
2: Sí, també s'han aprovat les previsions d'ingressos i despeses d'EMSER per un import de 7,42 milions d'euros amb un estat consolidat de la corporació que arriba al 33,64 milions d'euros. Ara s'inicia el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions segons el procediment establert.
0: Són i dels punts destacats, però anivava d'altres d'aprovacions en aquest passat ple de maig.
1: Així és, com que el 2 d'agost de l'any que ve cau en diumenge, la segona festa local serà el 29 de juny de 2027, és a dir, el dia de Sant Pere. Per altra banda, es va fer l'aprovació inicial del pla de gestió de l'arbrat urbà i es van aprovar les bases reguladores d'ajudes econòmiques per a l'identificació i esterilització de moixos domèstics.
0: Precisament, aquesta mesura que comentes s'emmarca les polítiques de benestar animal i promoció de la tinença responsable d'animals de compra.
2: La convocatòria compta amb un pressupost total de 7.650 euros i té com a finalitat facilitar que els propietaris identifiquin els seus animals mitjançant microxips i duguin a terme les intervencions d'esterilització, contribuint així al control de la població felina i la prevenció de l'abandonament. Les ajudes previstes són de fins 35 euros per a l'implantació del microxip, fins a 100 euros per a l'esterilització de femelles i fins 50 euros per a l'esterilització de mascles. Per poder optar a aquesta subvenció, les persones interessades han d'estar empadronades al municipi de Pollença, no tenir deutes a les administracions públiques i poder presentar un màxim de 2 sol·licituds per persona. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de desembre. El tràmit estarà disponible pròximament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pollença. Per a més informació, contacteu amb l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.
0: Bé, canviant de qüestió, deixem-ho ple de la setmana passada i anem a recordar-vos que l'Ajuntament implanta els nous canvis a la recollida de residus el proper 15 de juny, que té en marxa la campanya Visca Pollença.
1: I ahir va començar ja el repartiment gratuït del kit de reciclatge que consta de cubells i bosses compostables, el veïnat del nucli de Pollença, on ja es fa el porta a porta. Ahir ja van ser moltes les persones que se van acostar a recollir el seu a la taverna dels Jardins. En Jaume va ser un d'ells.
4: Sí, ha estat fàcil. Al principi hem hagut d'esperar un poquet, però ara ja va aviat i han estat 2 minuts. Has de presentar la persona que paga l'impost o DNI si està registrat allà. Però bé, jo he tingut un poc de problema perquè he vist que una casa que està a nom de 4 persones i no estava clar qui pagava l'impost, hem hagut de cercar un poc, però bé, si dus una còpia de DNI de la persona que paga, t'ho fan en un moment. Bueno, m'han donat un poal marró, un poc més petit, que és per posar els residus orgànics, que això és el que canvia ara, i després un de blanc més gros, que serà per posar el rebuig, que fins ara treu un pot tot mesclat, doncs ara haurem de fer aquesta separació.
1: I també la regidora delegada d'Enser, Jonaina Campomans, va explicar el procés.
5: Ha estat de França, encara que es veu que hi ha una mica de cor, però bé, van passant i jo crec que al final és àgil, no? De qualque manera. I jo crec que també donar les gràcies perquè això demostra l'interès de també de tots els pogencins i pogencines de col·laborar i també fer més efectiu aquest nou model i aquesta que bon aquí recollir la matèria orgànica, jo crec que és en benefici de pogencins i pogencines i de tothom, no? Donen 3 cubells, no? Un blanc més gros, perquè aquí, si poden treure les bosses en les diferents fraccions, tant siguin de vidre com d'envasos, com de rebuig, però després hi ha un altre cubell, que també més petit, de color marró i tapa grisa, que també poden treure el rebuig, i després un cubell més petit, que aquest sí que ja té forats per posar la bossa de matèria orgànica, i aquest és el que també serien 3, en el final, que aquí està comprovat de 3 parts. Pot venir al seu DNI, si en el seu DNI posa que és el titular d'aquell habitatge, i també pot venir amb un DNI d'una altra persona que també posi per demanar-li l'habitatge que té associat en el seu DNI, que sabeu que aquesta persona viu allà on demano cubells, però també, si de cas, també poden venir a la rebut defens, diguem, d'un habitatge concret i allà el donaran per aquell habitatge.
1: Recordant que podeu recollir el vostre kit avui dimecres i demà dijous 5 de juny de 10 a 8 i també dissabte i diumenge de 9 a 2 a la taverna. Recordeu que haureu de mostrar el DNI si sou el titular de l'immoble o el rebut de la taxa de FEMS. També em ser informa que els propers dies, dijous i dimarts 9 de juny, tindran joc sessions informatives a la sala de plens sobre el nou servei de recollida de matèria orgànica en el porta a porta de Pollença per explicar tota la informació i resoldre els dubtes.
0: I d'aquesta primera reunió informativa, com heu sentit, és ja demà a partir de les 6:30. I demà també, canviant de tema, però és que demà s'obri el termini per presentar candidatures en el càrrec d'un simulacre de moros cristians de la patrona d'enguany.
2: Així és, el termini per presentar les instàncies s'obrirà demà dijous 4 de juny i romandrà obert fins al 19 de juny. Les candidatures es podran registrar tant a l'Ajuntament de Pollença com a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Parc de Pollença. Les persones interessades hauran de portar a l'instància específica corresponent, una fotocòpia del DNI, un telèfon de contacte de cada membre de la candidatura i una fotografia en format GPG o PNG. Pel que fa als requisits, el càrrec de Joan Mas requereix una candidatura individual. Els aspirants han d'haver nascut o estar empadronats a Pollença fins l'any 1999 inclòs i és imprescindible que parli en català. Per al càrrec de dragut, lloctinent i banderat, s'haurà de presentar una candidatura conjunta formada per 3 persones que també hauran de ser nascudes o empadronades a Pollença fins l'any 1999 inclòs. En el cas de l'Ajuntament Vella, les candidatures hauran d'estar integrades per 4 persones nascudes o empadronades a Pollença fins l'any 1991 inclòs.
0: I l'Ajuntament informa també que ahir va començar un mercat nocturn del Port de Pollença.
1: Així és, un mercat que trobareu cada dimarts, dijous i divendres dels mesos d'estiu, juny, juliol i agost de 7 a 12 en un passeig anglada de Camarassa del Port de Pollença.
0: Fa una estona ho comentàvem, aquest diumenge es celebra la processó del Corpus.
2: Sí, la missa solena del Corpus serà a les 6:30 a la parròquia de la Mare de Dos Àngels i després hi haurà la processó amb el Santíssim acompanyant de les Àguiles i Sant Joan Pelós. Ahir, com vam comentar en el principi del programa, es varen visitar unes emocionades Júlia i Marta Llobera, germanes que enguany representaran a les Àguiles i en Jaume Cabot, que encarnarà a Sant Joan Pelós. La parròquia convida a endomassar i enremallar balcons per on hagi de passar la processó. També des de les parròquies de Pollença informen que les misses de Sant Jordi de les 9 i la parròquia i les 12 quedaran suspeses.
0: I precisament, si voleu aprendre més sobre aquesta tradició, avui hi ha una conferència titulada El simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença, una xerrada que és a càrrec de Miquel Vives Madrigal.
1: Una oportunitat per aprofundir en la nostra cultura, els nostres rituals i les tradicions que formen part de l'identitat de Pollença i Mallorca. Serà a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga.
0: Tornem a canviar de tema. Punt Jove de Pollença ha posat en marxa l'11a edició de lo que són els tallers de cuina de supervivència per adolescents. Una proposta per a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin aprendre a cuinar receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia.
2: Els tallers es duran a terme els dies 7, 9, 14 i 16 de juliol, en horari de 10:30 a 1, i serà el col·legi Costa Llobera de Cuina. Durant les 4 sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i descobriran l'importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat té un preu de 90 euros que inclou els 4 dies de tallers i tots els ingredients necessaris. Les places, recordeu que són limitades i les inscripcions ja estan obertes. Per a més informació, vos podeu dirigir al telèfon 628 810 860 o consultar el codi QR del cartell informatiu de xarxes del Punt Jove.
0: I un destacat també en planes culturals, perquè ahir l'Ajuntament de Pollença, l'Associació de Músics i els organitzadors del Dia Internacional de la Música varen presentar totes les propostes musicals que han organitzat per aquest propers mesos d'estiu.
1: La música tornarà a omplir els racons del poble amb més de 130 actuacions durant 4 mesos. I és que tornarem a tenir els cicles Música al carrer, els dimarts a Can Escarrinxo, el Dia Internacional de la Música i els concerts de la Padawan Big Band. 4 propostes musicals que engloben un ventall variat d'esdeveniments musicals des de diferents formats adreçats a un públic variat i de totes les edats. Enguany concretament cau en diumenge i en aquest cicle de música al carrer, de fet, que ja ha començat, es durà a terme els mesos de juny a setembre. Tindrà com a escenaris la plaça del Seglars, la plaça Major, l'oficina de turisme del Port de Pollença, el carrer del Ponent i l'Ajuntament de Pollença. El cicle comptarà amb una gran varietat d'artistes i en col·laboració de diferents establiments privats que hi col·laboren. És Jaume Cerdà, president de l'Associació de Músics de Pollença.
6: Estic aquí per contar-vos que des de dia 1 de juny han tornat a començar amb el cicle de músics del carrer, cicle que omplirà les places de música, concretament el dilluns a la plaça del Seglars, el dimecres a la plaça Major de Pollença i el carrer Ponent de Port de Pollença, el divendres a baix de l'Ajuntament i el diumenge a l'oficina de turisme de Dumoll. Estem molt contents. Des d'aquí agrair a tots els restauradors que participen d'aquest cicle i el fan possible, i també a l'Ajuntament de Pollença per cedir molt l'espai i sempre facilitar molt les coses. Recordar-vos també que a part d'aquests 5 dies també tindrem música cada dimarts a partir de juliol a Can Escarrinxo. Enguany concretament començarem dia 30 de juny, us adelantam un dia, però hi haurà música pràcticament cada dimarts. I res, estau atents a les xarxes per informar-vos i esperem que mos trobem. Oportunitats no en faltaran. Visca Pollença i visca la música.
1: En poques setmanes arriba també el Dia Internacional de la Música, que aquest farà una gran celebració, perquè cau en diumenge, ens expliquen els seus organitzadors, en Pol Font i en Ferran Codina.
7: Aquest any, d'Impollença 2026, és dia 21 de juny, és la 9a edició. 21 de juny cau en diumenge aquest any i estem supercontents perquè podrem posar música al dematí aprofitant que hi ha mercat, és a dir que diumenge començarà el dia de la música a les 11 del dematí més o menys, acompanyant el mercat en diferents places, música al carrer, micro obert aquí a la plaça de Joan Marc, i a partir de les 7, com cada any, música també en diferents punts que els anirem penjant a les xarxes socials, plaça Major, plaça Vella, diferents llocs, tant a Pollença com en el port de Pollença, grups de tots els estils, rock, pop, jazz, blues, el que faci falta. Si voleu us en dèiem uns quants, tindrem molts grups de l'associació,
8: alguns vinguts de fora, però tirarem cap a casa aquest any, que hi ha nivell. Tindrem Sweet Duo, Amellal Duo, Tramuntana Gypsy, Paula and Matis, Sol en Pep Toni, Lolo, Taroko, Miquel Pepe, Almiron Trio, Godmar Jazz Trio, Pink Rose i en Rano Sarbac al Port de Pollença. Després, com a colofon final, tenim tres actuacions a la Plaça Major.
9: Bones actuacions, amb els Ilusos,
8: nou grup de Pollença.
9: Superbon grup de Pollença.
8: Lo van a petar.
9: En Pep Garau Quintet, que és un trompetista que ha vingut moltes vegades, exacte, que li encanta venir, ens ho demana, i a més estem supercontents perquè és un dels millors trompetistes de
8: l'illa, i ens presenta disc en exclusiva. Sí. O sigui que...
9: Superbé. I després els de Ripples, que també ens feia moltes ganes que vinguessin, ho hem aconseguit, amb música tipus...
8: Sí, anys 70, sí. Rollo folk rock, però que ho estan petant molt a nivell nacional, tothom estan tocant a tots els festivals, són alegres, joves, divertits i molt bons músics.
9: Bueno, llavors, clar, com que cauen diumenge, vam pensar, mira, farem
8: alguna cosa
9: dissabte,
8: no?
9: Farem alguna coseta. Com que ens quedava pendent la música infantil, aquest any hem pensat que a la Plaça Vella, a partir de les 7, dissabte 20 de juny a les 7, a la Plaça Vella, música infantil amb Music Mec. També farem una hora baixa per donar el sus del Dia de la Música als Jardins de Joan Marc, o sigui, amb Prodis, que servirà amb beures i alguna cosa per menjar. I després, la Ballada Popular, que és una actuació organitzada per Racó de Tramuntana, que es farà a la plaça Miquel Capllong de Port de Pollença, que, bueno, que també els hem inclòs dins aquest cartell.
8: Hi havien de ser, la música popular sempre l'havíem tingut.
0: Bé, de com acabau de sentir, això és el que se va presentar ahir en aquesta roda de premsa, ja ho han dit, més de 130 actuacions durant 4 mesos, que molt probablement convertiran en referència cultural al municipi de Pollença, referència musical de ben segur, i no són totes les propostes. Són Condeim, el Dia Internacional de la música al carrer, també els dimarts de Can Escarrinxó i els concerts de la Padawan Big Band. Anem a canviar de qüestió. També un apunt molt breu en planes culturals, perquè des del Club Pollença han informat que la pel·lícula que estava prevista per demà dijous, La Gràcia, s'ha hagut de cancel·lar per causes alienes en el club. Per tant, es dona per conclosa la temporada de Cineclub. I anem en planes esportives. Un dia més, us recordem que ja estan obertes les piscines municipals, tant la de Pollença com la d'Humoll.
2: Sí, la del parc que reobri les portes després d'un mesos de reforma de millora. Els horaris de Port de Pollença és de dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, o de 7 des de matí a 9 del vespre, dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8. Els diumenges i festius romandrà tancada. Pel que fa a Pollença, horaris de dilluns a divendres de 9 des de matí a les 8 del vespre, dissabtes i diumenges de 10 i mitja a 6 i mitja, i els mesos de juny i setembre. L'horari serà de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja.

0: I d'aquestes són algunes notícies destacades d'avui. Anem a fer una ullada al que diu la premsa escrita sobre Pollença. Hi ha diversos titulars també referents al nostre municipi.
1: Així és, Maria, tenim titulars i un d'ells és sobre aquest tema d'habitatge protegit de l'IBAVI. És que s'aprova la cessió dels terrenys per a construir 28 vivendes públiques a Gotmà. La futura promoció de vivenda pública de Gotmà ha donat un pas decisiu. El ple ordinari de maig va aprovar definitivament i per unanimitat la cessió gratuïta d'un solar municipal a l'Institut Balear de l'Habitatge per a la construcció de 28 vivendes protegides, un projecte que l'Ajuntament considera estratègic per ampliar l'oferta de vivenda assequible al municipi en un context marcat per les dificultats d'accés a la vivenda. La promoció inclourà pisos de diferents tipologies i tamanys a una zona també d'aparcament i una àrea esportiva d'ús públic. Podran optar en aquestes vivendes les persones de qualsevol edat que acreditin 10 anys de residència continuada al municipi, un requisit amb el que se cerca afavorir l'accés als residents locals. Tres de les futures vivendes seran cedides a l'Ajuntament per atendre situacions d'emergència habitacional temporal. Una d'elles estarà completament adaptada. El consistori subratlla que, sumades a unes altres iniciatives com les vivendes previstes, el Caroti i la reforma del Rosevell, permetrà disposar del voltant de 7 immobles destinats a donar resposta a les situacions excepcionals. Des de l'Ajuntament posen en valor la rellevància d'aquesta promoció pública a l'actual escenari de tensió del mercat immobiliari i destaquen la col·laboració mantinguda. També d'altres notícies referents a l'Ajuntament de Pollença. Les comptes destinen mig milió a 8 noves places tècniques. L'Ajuntament ha aprovat també el darrer pla de manera inicial el pressupost municipal per l'exercici d'enguany, que ascendeix a 30,96 milions d'euros, un 6% més que el 2025. El pla va donar llum verda a les previsions d'ingressos i despeses d'EMSER 2002 SL1 per valor de 7,42 milions, elevant el pressupost consolidat de la corporació fins als 33,64 milions d'euros. Segons el consistori, les comptes permetran donar continuïtat a les actuacions impulsades als darrers exercicis i avançar la modernització de l'administració mitjançant un procés de tecnificació en matèria de recursos humans. És a dir, l'Ajuntament preveu invertir 460.000 euros a la contractació de 8 tècnics per a millorar el funcionament de l'administració, segons va detallar el batlle Martí Marc. També notícies sobre associacions i col·lectius. La Miranda demana protegir més edificis. L'associació La Miranda ha presentat al·legacions al catàleg de patrimoni que l'Ajuntament manté actualment en exposició pública per sol·licitar la inclusió de diversos edificis singulars del port de Pollença i Cala Sant Vicenç. L'entitat considera que aquests immobles compten amb valors arquitectònics i artístics que justifica la seva protecció. Entre les propostes figuren edificacions emblemàtiques del passeig Boramà, com Can Jaume, Can Ser Gent, l'Hostal Baia o Cal Ambaixador, així com altres immobles situats a la Cala Sant Vicenç, entre ells Can Paredes, un edifici d'estil regionalista i diverses construccions d'inspiració menorquina. L'associació ja havia fet públiques la setmana passada les seves propostes per al nucli urbà de Pollença.
0: I de tot això és el que es comenta sobre el municipi de Pollença avui a la premsa autonòmica, a la premsa escrita. Anem a fer un repàs també a les portades digitals dels diaris en les notícies de darrera hora.
2: Ràdio Pollença és comunitat.

0: De mi, la portada digital de Diari de Mallorca en aquests instants enceten amb les declaracions d'Anna Maria Orrach, la mare del pilot mallorquí Lluís Salom, que va morir fa 10 anys. Diu, no sé com he pogut sobreviure aquests 10 anys sense en Lluís. El desaniversari de la mort del genial pilot mallorquí, sa mare recorda com ha après a conviure en la seva absència. Diu, no és recordar-lo, és no voler oblidar-lo. En educació, el Liceu Francesc de Palma canvia de mans en capital d'un inversor emiratí. I detenen a l'aeroport de Madrid l'expolicia de Son Servera que va fugir a Àsia després de ser condemnat a 7 anys de presó per intentar matar la seva dona. Fauces Bistrot, el restaurant de Palma que regala entrepans de formatge als més necessitats, diu només en veure la seva rialla la cara ja hi guanyo molt. Felicitat Martínez, directora de la Congregació de Germanes Oblates a Palma, diu la nostra única finalitat és oferir dignitat i alternatives a les dones. Gonzalo Coterillo, CEO de Medvolt Marín, diu el llaüt és una de les barques més fàcils d'electrificar. Nascut al Santander el 74, pertany a una família vinculada al món dels estillers. Enginyer en informació, la pandèmia suposà un punt d'inflexió, tant personal com professional, i juntament amb altres socis va decidir posar en marxa un projecte centrat en el llaüt i la seva electrificació. El govern permetrà als ajuntaments emprar superàvits fins al 2029 per impulsar habitatge públic. El Ministeri d'Hisenda defensa que la mesura ofereix seguretat jurídica i pressupostària a les administracions locals i al mateix temps incentiva que els municipis dediquen una part dels seus recursos a augmentar l'oferta residencial i facilitar l'accés a l'habitatge. Un altre edifici històric del centre de Palma es transformarà en hotel. I massiva protesta a Palma de les educadores de 0 a 3 anys per mostrar que estan unides davant el conflicte laboral. Entrevista avui també a Javier Peña, divulgador climàtic, diu no ens podem permetre el luxe de ser pessimistes quan estem jugant a la vida a la Terra. El conegut guionista presenta aquest dijous a Palma un episodi de la seva, de la sèrie documental Hope, Som a temps, al Cine Ciutat. Amb milions de seguidors a xarxes, l'influencer climàtic s'ha convertit en una de les veus més conegudes en la divulgació sobre la crisi climàtica, apostant per un enfoc centrat en les solucions. La selectivitat de les segones oportunitats a la UIB, diu, les altres vegades no em va anar bé, espero que aquesta sigui la definitiva, ho diu un estudiant. I en successos es mor ofegat un home de 73 anys en un caló de ses llises a Peguera. Per acabar, un titular esportiu, Pablo Maffeo, desperta l'interès de l'Olympiacos. El lateral català també ha sigut vinculat amb altres equips com el València. El seu contracte amb el Mallorca finalitza el 2027.
1: Molt bé, ara anem a repassar titulars del diari digitals Ara Balears. Portar a trobar amb els consells d'un dels campions de la selectivitat, els nous aspirants, diu, heu de ser clars. Els propers 3 i 4 de juny, prop de 5.000 alumnes s'enfrontaran a les proves que definiran el seu futur universitari. També trobam d'altres notícies. Diuen que la meitat dels inversors que financen els macroparcs solars de les Balears són residents. L'arxipèlag és un dels territoris de l'Estat on més residents inverteixen en aquests projectes. També debacle les oposicions docents i crítiques dels criteris dels tribunals. Un any et poden posar un 8 i el proper un 2. Les proves deixen un escenari de fortes discrepàncies entre illes, mentre que aspirants denuncien manca de transparència i criteris d'avaluació canviants. També multitudinària en marxa per una educació 03 digna a Palma. Els manifestants han clamat per condicions justes per a les educadores en una sonora protesta. I també una entrevista sobre literatura, Pere Estelric i Massutí, diu damunt un escenari és impossible morir millor que ell soldar. Presenta el seu recull d'articles amb el títol Cròniques Wagnerianes, dia 3 de juny a la plaça d'Espanya en el marc de la Fira del Llibre de Palma. També a presó l'expolicia de Son Servera, condemnat per intentar matar la seva dona després de ser localitzat a Madrid. L'home va ser interceptat a Madrid després d'haver tornat a Tailàndia, on va fugir després de sortir la sentència condemnatòria. Més per Palma també proclama David Puyol, candidat a la batllia per a les eleccions municipals de 2027. Lluís Apesteguía i Miquel Oliver encapçalaran les llistes al Parlament i al Consell. I també Marià Pombo, protagonista a les preguntes de l'examen de castellà de selectivitat. 7 dels 10 punts de l'examen tenen la creadora de contingut com a centre de la pregunta. També d'altres notícies que trobam, la primera selectivitat en detectors de radiofreqüència. De moment no n'han detectat cap. Els exàmens mobilitzen 4.950 alumnes i un ampli dispositiu de vigilància reforçat per garantir la igualtat d'oportunitats. També desnonen una dona víctima de violència de gènere a Santa Catalina. Critiquen que la justícia protegeixi un inversor que ha comprat un habitatge a Santa Catalina a preu de ganga a costa de desnonar una persona vulnerable. També el 26 de juliol és la nova data per a la manifestació contra la massificació turística a les Balears. La plataforma Menys Turisme, Més Vida prepara més accions per aquest estiu. També la justícia autoritza el desallotjament de l'antiga presó de Palma. Actualment, unes 80 persones continuen residint a l'edifici. I el Parlament reprova el president d'AENA pel cartell de Malle a l'aeroport. L'empresa responsable de la publicitat va anunciar que retirarà l'anunci. I el govern obre la porta a evitar informes d'aigua en determinats projectes urbanístics. Fonts consultades per l'Ara Balears afirmen que l'Ajuntament de Palma ha pressionat per poder fer més pisos tot i la falta d'aigua. I els advocats denuncien el caos de la justícia balear. La reforma judicial s'ha implantat sense els recursos necessaris, diuen. Els advocats alerten de retards de fins a 4 anys, manca de personal, incidències tecnològiques i inseguretat jurídica derivada de l'aplicació de la llei d'eficiència. I denuncien també la creació de 6 portes d'embarcament noves a l'aeroport de Palma. Podria suposar l'arribada de fins a 2 milions de passatgers més a l'any. I 3 pobles de Mallorca impulsen el camí de Lluc a Santiago. El president de la FELIP diu que la iniciativa suposa un nou pas per a consolidar un projecte que connecta Mallorca amb una de les principals rutes culturals europees.
0: I anem també a fer una darrera ullada a la portada digital de l'última hora. Crisi a Cuba, l'ofensiva de Trump contra el conglomerat militar cubà manté en vila les hoteleres mallorquines. Melià, Blau i Valentín mantenen l'operativa després de la ruptura d'Iberostar en Gaviota mentre creix la preocupació. Successos, detingut a Madrid l'expolícia local de Son Servera condemnat per intentar matar la seva dona. Una comunitat de veïns desesperada per les molèsties causades pels locals d'oci. També publica a l'última hora un especial dels 10 anys sense Lluís Salom. Diu el pilot que es va guanyar l'amor etern de l'afició. Entrevista sa mare, diu l'alegria, la força i l'energia del Lluís ens ha ajudat a seguir endavant. I la desena ruta reunirà prop de 3.000 motos a una edició carregada d'emoció. Turisme, els hotels de Mallorca se resisteixen a baixar preus mentre altres destins competidors aposten per les rebaixes. Un foro aborda la universitat, el talent i el lideratge davant dels reptes del mercat laboral. El preu del lloguer de temporada es dispara a Mallorca, hi ha molt poc i per menys de 2.000 euros, res. Els ocupes atrapats de Blanquerna diuen ens han enganat i no ens n'anirem. A Palma també barri cívic acudeix a un advocat per l'adjudicació de sa feixina per al polèmic Christmas Market. I el Castell de l'Aro inicia una nova etapa en la concessió de les 3 donades. En Medi Ambient alerten de l'aparició de diverses espècies de serps forànies a les Balears. I en esport, selecció espanyola, les mallorquines de la selecció espanyola diuen us esperam a Son Moix. Patrick Guijarro, Catacoll i Lucía Corrales han agraït a la rebuda mostrada per l'afició i compten les hores per al partit clau del divendres davant d'Anglaterra. Són i de titulars de les portades digitals dels diaris, 9:44 minuts. Us feim també 5 cèntims de la previsió meteorològica per avui a Pollença. Mireu, avui l'AEMET destaca que tindrem els cels una mica ennuvolats i tapats aquestes primeres hores del matí. De fet, així és ara mateix. Així tot, però, són núvols que no mos han de dur precipitacions. A partir del migdia més o manco s'anirà aclarint una miqueta, tot i que encara podria quedar algun núvol, seria molt poqueta cosa, s'anirà destapant i assolellant per la resta de la jornada. Les temperatures màximes avui són un poquet més baixes. 28 graus tindrem avui de màxima a Pollença i la mínima és de 18 graus centígrads. El vent canviarà, està bufant en principi aquest dematí de nord-est, a 10 km per hora de mitjana, però així com vagin passant les hores, girarà fins a bufar del sud de mitjorn. Aquest cap vespre, el destacat d'avui és que tenim una alerta groga activada per mal temps a la mar. Després de molt de dies i de bonança a les costes, avui hi ha una alerta groga activada per fenòmens costaners a la zona nord i nord-est de Mallorca, també a la zona de Menorca. El perill, diu, és baix amb aquesta alerta groga, però molts destaquen que poden tenir vent de nord-est amb intervals de 40-50 km per hora, és a dir, força 6, i ones avui, doncs, que poden arribar als 2 metres. Això és la previsió per avui. Demà tindrem vent una miqueta més fort de sud-sud-oest. En principi, no n'hi ha d'alerta activada demà a la mà, però ni torna a divendres, veurem amb què passa, n'estarem un poquet pendents. Podem afegir que ara mateix a Pollença rossam 21 graus, 20,9 graus centígrads de nord-est, efectivament, a 8 km per hora bufo vent, una humitat del 51%, amb una temperatura mínima que han tingut avui de 9 graus quan faltava un quartet d'hora per les 7 d'un de matí. I això és el destacat per avui pel que fa a meteorologia.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I avui que és 3 de juny, aquest dimecres 3 de juny, Bruno, què tenim?
1: I tenim moltes coses, Maria, com sempre, començant per la Santoral. Avui és Sant Carles, però Sant Carles, aquest sí que no sé ni pronunciar, té una L i una W, Carlos, Sant Carles Leguana, no sé.
0: No, Leguana.
1: Leguana.
0: Què té, doble L, què té, has dit?
1: Una L i una W, així que no sé.
0: Molt bé, no deu ser, no deu ser nostra aquesta, no sé quan és Sant Carles.
1: Aquest
0: però...
1: sant de Pollença no, jo crec que no és. Però bé, tenim també Sant Joan el Gran i altres sants, com pot ser... Luanga, Sant Carles Luanga, se diu, així més d'altra manera. I Santa Clotilde també, Clotilde sí que és un poc més comú, així que molt d'anys a tots i totes, que ara m'aguitàvem per la finestra, una senyora, no sé, la millor era na Clotilde, no sé, però molt d'anys a tots i totes, si teniu qualsevol cosa per celebrar. Però bé, en quant a dies internacionals, en tenim un parell d'interessants. Per exemple, avui és el Dia Mundial de la Bicicleta, se fa cada 3 de juny, no?, per donar importància i utilitzar aquest

0: inventar un vehicle innovador, no? I va sortir això. Bé, ja sou com eren les primeres bicicletes, que eren un poc estranyes, però bé, la va inventar Ernest Michaux, un francès. Així que bé, ja sou tots els beneficis que donen anar amb bicicleta.
1: Anar amb bicicleta.
0: Físic,
1: sí, anar
0: estalviar
1: amb
0: benzina, medi ambient, tot.
1: A pesar que ens fa molta ràbia els ciclistes de la carretera, avui vos hem de dir que aneu amb bicicleta tot el que pugueu.
0: Bueno, si sou ciclistes, és a dir, si sou local, vale, però... Hi ha diferents tipus de ciclistes.
1: Hi ha ciclistes i ciclistes.
0: Exacte. Però bé, també una altra cosa és que no heu d'aparcar. Això és una... Ara m'estan entrant ganes d'anar amb bici jo també.
1: És la millor de tot.
0: Mira per on. També, com vos hem dit abans, és el Dia Internacional du Sommelier i bé, avui en un món d'oví, no sé si en Toni que em pot m'assentirar, però bé.
1: Ara ja ho deu saber, que ja li hem dit.
0: Sí, no sé si l'hem dit per WhatsApp, si m'ho està escoltant, però bé.
1: Espero que m'ho estigui escoltant, Toni.
0: Hi ha una associació de sommeliers que se diu Association de la Sommelier Internationale, que ret homenatge a la professió de sommelier. I bé, aquesta associació existeix des del 1969 i va ser qui va impulsar aquest dia. I un sommelier, la definició, és una persona amb coneixements, estudis, també s'estudia, i experiència a begudes, especialment a vins, a blanc, vi blanc, vi negre, de rosat, qualsevol, i també altres licors, destil·lats i infusions, no espirituoses, això és diferent. Però bé, és una professió que data des d'aproximadament l'any 1318, no? Per la realesa i la noblesa hi havia gent que recomanava vins i feia vins i bé, molt d'anys, tothom qui vos agrada vi, sommeliers i no sommeliers i tothom que li agrada vi. I també és el dia mundial del corredor, de la gent que surt a córrer.
1: Aquests sí que en tenim molts,
0: sí.
1: Aquí a Pollença.
0: Avui és un National Running Day que se fa des del 2009 i als Estats Units se fa, cada pic se fa una carrera, no? Massa, i la seva primera edició, en el 2009, van participar 2,5 milions d'aficionats. Així que, mirau, per una Pollença no crec que en siguin tants, però bé, jo, sincerament...
1: Tu prova de sortir a passejar d'haver les 7 i mitja, 8, ara, i te trobes pelotons de corredors i gent corrents... Un número impressionaria, jo crec que si els sumar
0: són tots. Sí, a Pollença veig molta, hi ha molta cultura de córrer per la muntanya. Per
1: caminants que tenim, que en tenim molts.
0: Sí. I de bé, molt d'anys a tots. I també és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. A Espanya, mm-hmm. Concretament, avui 3 de juny. I bé, això s'organitza des de l'Organització Nacional de Trasplants i també després vos recordarem que podeu donar sang aquí a Pollença, no són orgànics ni teixits, però bé, important també destacar aquest dia. Hem de commemorar també qualque efemèride, per exemple, el 1979 va explotar el pou petrolífer Ixtoc al sud del Golf de Mèxic, provocant la pèrdua de petroli més gran de la història, entre 0,7 i 1 milió de tonelades de petroli.
1: I en el 79, això, jo no me'n
0: refereixo. 79 també va haver una crisi de petroli, també, si no ve malament. Va ser
1: arrel de l'explosió.
0: No sé si va ser arrel d'això, però sí que va haver una 99 i una 79. Per l'Oper, se diu, no? Aquesta... Sí. Jo suposo que va tenir qualque cosa a veure, no ho sé. Després, a la millor en Pere Sales m'ho està escoltant i s'està estirant el cabell, però bé, també en 1980, un any després, va córrer l'incident del xip defectuós als Estats Units, el que un xip defectuós, no, va alertar d'un atac nuclear inexistent i quasi dur a una tercera guerra mundial, no? Mireu per on...
1: Un
0: petit xip, això era les instal·lacions de bé del servei d'intel·ligència militar dels Estats Units i bé, quasi se li ben grossa. També 2017 va córrer aquest atemptat jihadista a Londres, en el que tres atacants varen atropellar amb un vehicle diversos vianants i després van acuchillar unes altres persones al pont de Londres i el Borough Market, i va resultar en un total d'11 morts i 48 ferits, molt famós, i se commemora cada any aquest atac jihadista. També en 2018 va entrar en erupció el volcà de foc a Guatemala, també una gran devastació, va morir molta gent, danys materials. Però bé, canviant de tema, avui és l'aniversari d'en Rafael Nadal.
1: Has

0: Ah, mira. Ja has vist,
1: has vist com
0: Rafa?
1: He canviat d'una cosa de bastadora. Sí. No, no l'he vista. No
0: jo tampoc. No poden comentar. Si qualcú mos ho vol comentar, que mos ho digui.
1: Sí, bé, divendres a lo millor a la secció de cinema, però allà ha sortit fa temps això, si no ve malament, no? Aquest documental.
0: 10 dies, no ho sé, una setmana.
1: Bueno,
0: fa molt de temps que s'enxerra.
1: Sí.
0: No sé, bé, sí, és que el temps passa molt aviat, no sé.
1: Exacte. La cosa és que ha sortit.
0: Música, música.
1: Música, sí, que no tenim molt de temps. Avui parlarem sobretot de The Kinks, aquest grup molt famós, no?, que té aquesta cançó de You Really Got Me i d'altres. I avui hi ha dues efemèrides que no tenen res a veure una a l'altra. Però bé, una és que el cantant The Kinks, en Ray Davies, va haver de volar des de Nova York fins a Londres per gravar una paraula de la cançó de Lola, no?, que deia Coca-Cola, i com a Regne Unit les campanyes de publicitat són molt estrictes, ho va de canviar per Cherry Cola. I és curiós perquè hi ha versions que s'escolta Coca-Cola i una altra Cherry Cola. Però la cançó que escoltarem avui és una que va que se va publicar tal dia com avui de 1966, que se diu Sunny Afternoon, que és un dels majors èxits d'un grup britànic.

0: Així amb els Kings de fons, anem a fer un repassat de l'agenda. Tenim 4 minuts per recordar-vos coses com, per exemple, que compreu entrades per a Pollença Rock, que és el mes de juliol ja, el dia 7 i 8, i que actuen Fora del Sembrat, Sau, Pel de Gall i Amic de les Arts. Que vos compreu també entrades per a un festival de Pollença. I que penseu que demà comença també el festival per tothom, les xerrades d'en Pere Estelric. Demà ja hi ha la primera, a les 8 i mitja, la Fundació Roger Villalonga xerrarà sobre les variacions Enigma d'Elgar. Heu d'agafar, reservar la vostra invitació o bé a l'oficina del festival o ticketiver.com.
1: També tenim d'altres festivals i inscripcions que hem de mencionar. Per exemple, tenim un festival per a tothom, que són xerrades, que ja acaba de dir na Maria, ara me fa senyes. Però bé...
0: Ves que només he dit la d'aquesta setmana. Penseu que n'hi ha cada dijous de què més? Excepte el darrer, perquè són tres, no són quatre, són tres.
1: I també us podem recordar la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol, que us podeu inscriure si voleu a eliteship.net, que no queda tant, així que bé, no sabem com va de participació, però sempre participa molta gent. I qualque cosa més, Maria, que hem de recordar, inscripcions?
0: No, a comprar l'entrada d'en Rubén García, queridos mallorquines, que actua el 30 de juliol en un claustre, o organitza un rotari. Si ho compreu ara, anticipada, val 15 euros, segons que han quadrado, i l'entrada electrònica Reus en un moll.
1: També podem parlar d'entitats, ha mencionat Club Rotari, i també que aquest divendres Josep Joan Mas celebrarà el 50 aniversari, com dèiem, aquest divendres. Podeu comprar tickets per 13 euros per adults i 9 per infants a la secretaria de Joan Mas entre les 8 i mitja i la 1 i mitja. Hi haurà actuacions de Cucorba i After Sants, també parlaments i sopar d'arròs brut.
0: I els tickets són per sopar, per anar a la festa i podeu anar, però si voleu sopar necessiteu aquests tickets. Donació de sang aquest mes, divendres dia 12, la setmana que ve a Pollença, en Opac, i dilluns dia 22 en Omoll. Recordeu demanar cita a donasang.org.
1: Avui tenim una conferència, el simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença, càrrec de Miquel Vives Madrigal. Una oportunitat per aprofundir a la nostra cultura, els nostres rituals i les tradicions que formen part de la identitat de Pollença i Mallorca. Avui a les 8 i mitja a la Fundació Roger Villalonga.
0: Demà no hi ha cineclub, s'ha cancel·lat, s'acaba ja el cicle d'aquesta temporada. Divendres hi ha una presentació d'un llibre d'inflexions de Joan Urpinell, és l'obra que va guanyar el Premi Pollença de Poesia l'any passat, l'ha editat Ugall Editor, i se presenta divendres a les 7 a Can Llobera. Hi haurà un poquet d'acte, un pot de música i també pisco labis.
1: També dissabte vos tornant a recordar Esos Cuernos Rock. Podeu comprar les entrades a la seva pàgina web, esoscuernosrock.com. Hi haurà food trucks, mercadets, live graffitis, una exposició de motos, un mini skate park, finger park, vinils, també...
0: Com un bon festival.
1: Sí, vos podreu tirar cabells, coses, pintar-vos les ungles, còctels, hi haurà de tot, hi haurà de tot. I bé, que més tenim? Per exemple, diumenge la presentació del llibre Com una cosa d'Anna Clàudia Darder a les 11 i mitja a Can Llobera. També diumenge és el Corpus, serà a les 6 i mitja aquesta missa. Després serà la processó amb el Santíssim, acompanyat de les Àguiles i Sant Joan Pelós. I bé, també des de les parròquies de Pollença s'informen que les misses de Sant Jordi seran a les 9 i a la parròquia a les 12, i queden suspeses.
0: I recordeu que hi ha un concert de l'Escola de Música encara avui, demà i divendres a les 6 i mitja en el claustre del convent. Són les 10, venen les notícies i divendres, i després continuarem amb aquesta remissió que vos han comentat de l'entrevista ahir en el Corpus. Ara en el Corpus, protagonista del Corpus, ara torna.
2: Les notícies de les 10.
3: Bon dia. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contradiu Aena i proposa abaixar les taxes aeroportuàries. El regulador considera que haurien de reduir-se un 0,59% per al període 2027-2031. Aena, recordem, planteja un increment anual de gairebé un 4%.
4: Competència afirma en un informe que l'estat de comptes d'Aena pot aguantar perfectament aquesta rebaixa de tarifes. Continua sent sostenible. Aquesta proposta de l'organisme regulador xoca frontalment, però, amb el pla que té l'organisme, que preveu encarir el bitllet 43 cèntims per passatger per finançar així inversions de 13.000 milions d'euros. Una pujada que ja havia aixecat polèmica. Per exemple, companyies com Ryanair l'havien criticada durament, amenaçant de retallar rutes aquest mateix estiu, tal com han fet. Ara la pilota és a la taulada del govern central. El Consell de Ministres té de temps fins al 30 de setembre d'enguany per aprovar el document definitiu i decidir si aplica finalment aquestes recomanacions.
3: L'Associació de Línies Aèries, l'ALA, que mou el 85% del trànsit aeri a Espanya, ha rebut aquesta notícia amb satisfacció.
4: El seu president, Javier Gándara, afirma que l'informe de competències demostra que les tarifes es poden abaixar sense posar en perill els gairebé 10.000 milions d'euros en inversions previstes pel quinquenni. Les companyies aèries apunten fins i tot que hi ha marge per una rebaixa encara més gran, ja que les seues pròpies previsions de passatgers són més optimistes de les que contempla competència.
3: Canviant de qüestió, quan es compleix gairebé un any que es va posar en funcionament els primers tribunals d'instància a Espanya, els advocats denuncien que la nova organització judicial no funciona, que és un caos. Consideren que s'ha aplicat de manera precipitada i sense mitjans suficients.
4: En una entrevista a l'Informatiu Matí, Carmen López, que és la vicedegana del Col·legi d'Advocats de les Balears, ha explicat que la forma d'aplicació de la llei d'eficiència ha estat improvisada.
2: Y las consecuencias de esa improvisación es que al volumen de asuntos pendientes de tramitación, el incremento de asuntos pendientes es muy, muy cuantioso y muy sustancial. Con lo cual, la ciudadanía empieza a padecer esa lentitud de la justicia de forma ya muy acusada.
3: A la crònica política, el Partit Popular i Vox han tancat definitivament el seu acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco, president de la Junta. L'anunci oficial es farà aquesta migdia. Els encarregats d'explicar els detalls d'aquesta entesa seran el mateix Mañueco i Carlos Poyán, que és l'actual portaveu de Vox a la cambra.
4: Després de dies d'intenses i llargues jornades de negociació, tots dos detallaran el contingut d'aquest pacte, que, segons apunten les mateixes fonts, serà molt similar als que ja varen signar amb dues formacions, Extremadura i Aragó. Durant la roda de premsa de presentació s'explicarà com queda el repartiment de les diferents conselleries i també els terminis fixats per complir en cadascú dels compromisos de govern.
3: I sobre la proposta de Feijó d'oferir una moció de censura instrumental per convocar eleccions, el endecari Imanol Pradales acaba de descartar el suport del PNB. Ho ha avançat en una entrevista a 3CAT.
5: Cualquier ecuación en la que aparezca Vox para nosotros es una línea roja y por lo tanto todas las alarmas están encendidas en Euskadi porque Vox es un partido que combate el autogobierno vasco, combate la lengua vasca, combate las instituciones vascas y por lo tanto no vamos a participar nunca en alguna operación de ese tipo, ¿no?
3: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Seguim aquí en directe a Ràdio Pollença i com vol venir anunciant al llarg del dia d'avui, enguany la solemnitat del Corpus se celebrarà aquest proper diumenge, que és dia 7 de juny, i com no podria ser d'altra manera, avui parlarem d'una de les tradicions més emblemàtiques i estimades de Pollença, el Ball de les Àguiles de Sant Joan Pelós, que cada any torna a omplir els carrers de Pollença de bellesa, emoció i història durant aquesta festa del Corpus. Ens acompanyen les protagonistes i els protagonistes també. Ens acompanyen les germanes que enguany representaran les Àguiles, que són na Júlia i na Marta Llobera Ramis. Com estàu?
1: Molt bé. Molt bé.
0: També mos acompanya en Jaume Cabot, que representarà Sant Joan Pelós. Com està, Jaume?
2: Molt bé, gràcies.
0: I també la persona responsable de coordinar i mantenir viva aquesta meravellosa tradició, que és n'Aina Cifra. Com estàs, Aina?
3: Molt bé.
0: Benvinguts a tots quatre. Com estàu? Com van aquests nervis?
1: Bien.
0: Com ho dius? Ho teniu controlat? Ho teniu preparat?
1: Sí, està més que preparat. Ja fa un any que me l'estem preparant, i un poc més, perquè l'any passat ja vam estar les que vam ballar l'any passat, i bastant controlat.
0: Tu ets na...
1: Júlia.
0: Júlia, tu ets Marta, no? Perfecte. Júlia, mam, mira, com, si que vols parir, si vols presentar un poquet, mos deis qui sou, que si estudieu...
1: Bé, jo soc na Júlia, he estudiat disseny d'interiors, però ara estic fent feina amb un pare d'organitzadora d'eventos, i poc o més, tenim 20 anys, i res més.
0: Molt bé, i... Tu, me contes? Mos
1: contau. Jo sóc Marta.
0: Sí, més que res perquè sàpien qui sou i...
1: I he estudiat a Ciutat d'Infermeria i ara faré un grau superior de pròtesis dental.
0: Beníssim. I com és això? Com va sorgir això de que vareu voler ser àguiles? Ja sé que Pollences... Jo pensau que jo som externa, jo no som d'aquí, per tant, molt de transmetre com és aquesta emoció de ser àguiles.
1: Bé, nosaltres sempre mirant la processó de la nostra repredina. Era una processó que ens agradava moltíssim. Sí. I un any, jo li vaig dir, i si ens presentem? I, pues, vàrem anar, ens vàrem presentar. El primer any va anar a Julieta de sola i va posar el meu paper. I no vàrem sortir, ens vàrem quedar a un paper.
4: A un paper, sí, sí. I després, l'any següent, la meva madrina va dir, ja s'acosta una altra vegada... o sorteig que heu de fer, i jo dic, bueno, i anirem, supòs. I na Marta me va dir el mateix dia, jo crec que no hi podré anar. I jo dic, bueno, Marta, pues si tu no hi vas, jo no me presentaré, jo vull que anirem totes dues juntes. I na Marta me va dir, mo mare m'ha donat permís per contar aquesta història, perquè si no...
0: Endavant.
1: Bé, mo mare tira les cartes.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Ara m'ho trasbalsat.
3: No, en sèrio.
0: Bé, molt bé.
1: Bé, i com que jo no hi podia anar, li vaig dir, bé, mira molt, amén, si sortirem, i si sortim, pues hi anem, i mos presentem. I en això que gira la carta i diu, sí, vos tocarà. I van dir, pues hi anem. I nosaltres vam anar, creguem-nos que sortiríem.
4: Molt segures. Sortirem.
1: I bueno, van ensenyar... Van començar a treure papers i ja quedaven dos papers.
4: Ja, on anàvem a quedar com l'any passat, on mos tocàvem.
1: I estàvem allà tota nerviosa i van treure un paper que no eren nosaltres. Això volia dir que aquell paper estava eliminat i que nosaltres ballaríem.
0: Ballaríeu, o sigui, vareu quedar triades, sí, per eliminació. Sí. És a dir, per eliminatori va quedar vosaltres. Explica'm-vos un poquet, no sé si Aina, vosaltres, entre tots, si m'explicau un poquet com és aquesta tria, com és aquest sorteig públic, entenc que se fa, no? Per triar les àguiles de cada any. Perquè ara ja, el mes d'abril passat, si no vaig xerrar, per triar les de l'any que ve. Ja.
3: Normalment sempre se fa el sorteig divendres després de Pasco. Uh-huh. Perquè tenen vacances i aprofitant que la gent és per aquí i feim un sorteig un divendres a hora baixa i simplement hi ha una sèrie de requisits que han de ser de Pollença, han de venir per ell, han de ser més o manco iguales d'alçada i què més? Res més, no. I bé, se presenta tothom que vol. No hi ha... Bueno, hi ha un mínim d'edat. Per ballar han de tenir 16 anys, però no hi ha un màxim d'edat. Això de l'edat és molt...
0: És molt relatiu, exacte. Jo crec que l'edat està un poc a dins d'escap.
3: I res més.
0: Beníssim. I, per exemple, ja vareu començar a assajar l'any passat, perquè, clar, com ja heu sabut de l'any passat, ja començau durant tot l'any aquest que vos espera fins que arribi el dia, que per i que no havia d'arribar, però ja és aquest diumenge. Assajau abans. També, Jaume, acosta tenir el micro. I dic, molt, un poquet. Com ho feis en això? Ara serà aquí, no?
2: Sí, no, sí, fem... No, així com tu has dit, no? Una vegada sabent que representarem aquestes figures, pues, començam a assajar, mos posant d'acord amb els que representaran l'any davant nosaltres, i jo el manco per el meu xar, jo hi vaig anar un paio de vegades, segurament que és i com ho feien, per intentar prendre un poig que com anava, i llavors, pues, mentre ells s'ensaien i de més, pues, intentes practicar i ja fa peu. Llavors ja cada un té el seu compte. Jo vaig demanar per compte meu que me deixassin, per favor, la cançó, i així, després de tant en quant a casa, i així, pues, anar escoltant, anar intentant ja fer ritmes. Elles, per lo que sé, també tenen qualcuna historieta que picaven les penyetes.
0: Vinga, vinga.
1: Bé, nosaltres vam començar a ensenyar les que vam ballar l'any passat. Uh-huh. Bastant bé, el primer any ens vam passar molt bé. És com que t'inclouen la família que fan. I bé, després quan vam acabar els ensais, vam començar a ensenyar un poc a casa les castanyetes, sobretot. I res, fins a l'any.
0: I ensenyeu junts o ensenyeu per separat?
1: Junts,
0: no? Perquè sí, sí. Al cap i la fi, jo ho he vist un poc... Bé, jo l'he veure, ho he dit a elles abans, quan tenia 7 anys, fa 40 anys, per tant, ha plogut. I sé que ell, per exemple, és el qui obre realment pas, i és el qui obre el processó, i després hi van elles darrere. El seu baix sí que és veritat que és un poc més pega vots, si sí. No recordo malament, i vosaltres sí que aneu més cerimonioses, un poc més pausades en el ball i en la música. I heu d'anar, a més, com, supos que heu d'anar també heu d'anar coordinades en la música i les claro. Castanyetes.
1: Sí.
0: Com ho feis en això? Com...
1: Bé.
0: Perquè jo m'imagino que feis un assaig general i hi ha tothom.
3: Sí. Bé, nosaltres, jo t'explic des de la banda, tenim un equip de... Som com a dos equips de gent que... Perquè no només som jo la que organitza, som més gent. Hi ha la part de la dansa, que és na Madalena Vilanova i na Maria Cifra i en Pau, que són els que s'encarreguen de tot el tema de la dansa. I ells són els que realment, el que un mes i mig abans, dos, són els que se posen amb elles, donen-los matraque per començar a ensenyar. L'any passat eren les d'enguany, i enguany elles han estat les primeres, i després ja també ja venen les de l'any que ve. Jo m'encarrego més de tota la part... de la vestimenta, de les joies, d'aquesta banda que no sabeu tant, però que, no sabeu tant, no sabeu dir que surts, però clar, realment la part de la dansa és na Magdalena, na Maria i en Pau que duen tot el pes d'això.
0: Uh-huh. I però aquesta dansa tu també l'has ballada, m'has dit,
3: sí.
0: No?
3: Sí.
0: El mateix any que és la nostra directora, que és Joana Solivelles.
3: Sí, na Joana.
0: I, sí. Però això s'oblida, no?
3: No. No s'oblida.
0: Has de dir que ara, per exemple, la dansa, que tu dius que ells s'encarreguen més de la dansa, m'has dit na Magdalena, m'has dit?
3: Magdalena Vilanova.
0: Na Magdalena Vilanova, s'encarreguen més de la dansa, en principi, si tu volgués assessorar, saps perfectament com se balla.
3: Sí, jo sé com se balla, però na Magdalena, a més, ella és balladora de ball de bot i, vull dir, tenen unes altres eines per ensenyar. Jo li podria ensenyar així com jo vaig ballar. Però jo m'encarrego d'una altra banda, que jo tinc les altres eines per fer l'altre.
0: I d'on anem a les teves eines, que són l'indumentari. Mama, explica-mos un poc l'indumentari. Si ho vau explicar a vosaltres, també.
3: Sí,
0: que
3: en guany ha estat.
0: Sí? Que, bueno. Que duen les àguiles, com van vestides, l'indumentari que duen. A part de les joies, eh? Només sí. Dic l'indumentari. Després les joies en pagarem, perquè també és una altra
3: vestit.
0: Cosa.
1: Sí. A més, duim unes calces, unes sabatetes de... de ball sí, una sabateta de ball com a de ballet,
3: com a de ballet,
1: sí, de dansa, sí, sí. Després
3: les calces d'aquestes escalades
1: de sí,
3: som...
1: de ball de bot. Una falda rosa,
3: sí.
1: Perquè per damunt li poden el vestit de randa i així se queda el color,
0: sí.
1: I les capetes en tot l'or,
3: l'àguila.
0: Bueno, anava a dir. Perquè...
1: La taviola és ben important. Duim una taviola perquè així ens ajuda a ballar millor, subjectar-la millor i així controlar-la.
0: I no balla tant, i no mos
1: rossi tant.
4: que hem tingut una de tavioles.
0: Ja ho assajat, suposa, si indumentari posada, no?
4: No completa. Fins de diumenge, no.
0: Ja. O sigui, diumenge és exclusiva i només se fa aquest diumenge. Sí, sí, sí. És a dir, quan balleu en tot aquest indumentari complet és el diumenge del Carbo, sempre. M'acaben de passar que les brodadores avui han xerrat per Ivetres.
3: Sí, avui mos han vengut a gravar.
0: M'ho podeu explicar un poquet en això. Com
3: bé, si vols, explica primer la indumentària d'en Jaume.
0: També, que... exacte, anem per indumentaris.
3: Que tampoc no han ensenyat encara el vestit.
0: Molt ben dit, gràcies, Ignata. I d'ahir sí, la teva indumentària.
2: No, jo crec que la meva indumentària és un poquet més senzilla, just és com un vestit, no?
3: Sí, va.
2: Un mancot tall de genolls d'un color verd militar. I després una...
0: No te senten, Jaume, m'ha dit per allà dins. No te senten i és molt important que t'escoltin.
2: I llavors una xapa vermella, també dues com una bossa, on antigament se deu més, ara...
0: Antigament? No bueno, se deu senyell.
3: Antigament no fa tant antigament.
2: Bé, claro, però...
3: Fa... Tens raó. No sé quant d'any fa que no duim més.
0: No duim senyell.
3: No.
0: I això, perquè això en principi representa el que és l'essència del corpus, que és la llei de Déu,
3: sí.
0: La sang nos dei, i que va passar que és que no vos varen dir qualque cosa,
3: s'ha
0: llevat
3: per
0: qualque
3: raó. Que... Jo crec que és per desconeixença de la gent, que molta gent se pensa que aquest anyell després se mor. No hi ha cap mè del corpus que s'hagi mort. Al contrari, el deixen indultat. Però vaja, això, tu saps que avui en dia la llei animalista està com està i no vàrem rebatre gaire perquè era... És una llàstima perquè després veu festes que surten anyells de, no sé, 70 quilos i no els hi passa res. En canvi aquí, doncs, vàrem haver de llevar. Però quan ho vàrem llevar, se mos va ocórrer que pensàvem, molta gent deia, ai, si posam un anyell que no... Jo me vaig neguar completament i vàrem trobar, vaig anar a trasquear una mica per l'església i vaig trobar una tela blanca, és que va ser casualitat, amb un anyell brodat en fil d'or, molt guapo, i el vàrem cosir a la bossa.
0: A la bossa.
3: Per tant, la representació és, no hi ha l'anyell, però és... O sigui, que en Jaume el durà.
0: I Jaume, el teu ball és diferent en el ball de les àguiles, ho comentàvem, és un poc més
2: sí,
0: diferent.
2: Sí, una mica diferent.
0: Vam,
2: sí.
0: Explica-m'ho, si tu com assatges el teu ball, com el dus, el dus controlat, perquè primer has d'estar molt bé físicament per fer ball.
3: Està bé, Jaume.
2: Bueno, jo... sí, és veritat que físicament no pots estar fet un drap, però tampoc és importantíssim estar-n'hi tant, no? Llavors...
0: Els vots que pega Sant Joan Palós...
2: Bueno, se trata de tenir-ho clar. Jo, personalment, a mi el que m'ha costat molt és quan ja fa un ritme, perquè no se m'ha donat mai bé, i aquí pues, ho he patit, i llavors sí que he assajat per aquí. Per la resta, pues, bueno, se trata d'això, de cuidar-te un poc, i quan vàrem anar, jo com t'he dit abans, jo no vaig anar a aquest sorteig, a mi m'han demanat si volia participar, i sempre he dit que si puc ajudar a participar a una festa pollensa, estaria contentíssim. Llavors quan vaig dir això bueno, pues, el manco hem de fer bé i vaig veure una mitja teutxa i vam intentar que sortís el millor possible i això el que farem, continuar entrenant el que mos resta de dies, que ja són pots perquè sortir això, sortir
0: i balles descalç, també s'ha de dir que balles descalç ella.
3: I amb una careta,
0: que no. Molt bé, i ara sí que si podem parlar un poc de les brodadores que us sortí, que us han vengut a gravar i vetres, man, que mos podeu contar.
3: Bé, jo la meva banda, que és la banda de la vestimenta i les joies, primer de tot, el que feim quan elles mos hi posen després de Pasco, jo primer de tot el que faig és xerrar amb sa mare, perquè és molt important la família, en dos casos, perquè ells tenen molta feina darrere, perquè després pensa que fan... conviden a la gent, a nos amics,
0: tiren
3: i tenen molta feina.
0: Després.
3: I sa mare de les nines, que jo la conec molt perquè té la meva edat, ja vaig quedar amb elles i ja li vaig explicar com era tot el procés d'anar a recollir-la. Nosaltres tenim una sèrie de cases que cada any ho deixen i li vaig passar la llista de les cases i ja tenim tot bastant, tenim telèfons perquè a vegades abans hi anaven, no hi eren, era més complicat, ara ja ho feim així per telèfon i així ja queden elles. I sa mare s'encarrega de recollir tot l'or i argent. I se n'ho du, quan ho du a casa, el que feim nosaltres tenim una manera de senyaró que és perfils de colors. Cada família té un fil assignat. un, dos, tres, quatre, la combinació que vulguis. Enguany ha estat més fàcil perquè ella podia fer totes les combinacions que volia perquè era una mare.
0: Era
3: quan
0: una
3: són
0: mare.
3: Dues, sí. Sempre és més difícil. I ho senyava a casa i també tenim l'ajuda de Caixa Colònia que mos ho deixa guardar allà. I tot d'una se'n va a Caixa Colònia. Allà ho guardam i d'allà ja no surt fins al dia del Corpus. Després, ja la setmana passada, jo amb elles els hi vaig fer les corones, perquè les corones estan fetes totes de cordoncillos. Uh-huh. I els has de fer damunt el seu cap, perquè, clar, no hi ha cap cap igual, i la corona ha de venir ben ajustada, i vam estar, no sé, 3 hores per sí, corona, més o menys.
0: Però ja estan fetes
3: estan
0: les
3: corones. Estan fetes, sí. Estan
0: això sí que no ho feis de diumenge mateix.
3: No, que seria, va, seria impossible.
0: Seria una feina...
3: Les corones, col·loquear totes les pulseres que en duen 11 o 12, sí, a cada braç, uh-huh. i tots els anells, tot això queda llest 2 setmanes abans, perquè el dia del Corpus, tam, pam, pam, pam, i
0: sí, vestit. Una cosa més àgil.
3: Sí.
0: I una cosa que t'anava a demanar, això que has dit de Caixa Colònia, això de Caixa Colònia, relativament, no, és a dir, abans no hi havia Caixa
3: no.
0: Colònia, abans hi havia Cases Monges.
3: Abans hi havia Cases Monges.
0: És que m'han explicat sí. un poquet avui de matí.
3: Nosaltres cosíem aquí dalt.
0: Exacte.
3: A la cuina.
0: Però quedava cosit.
3: Mononàvem.
0: I
3: mononàvem i no sabíem.
0: Bé.
3: I quedaven aquí, a les monges.
0: I ara queda...
3: El pont no era avui en dia, m'entens?
0: També era.
3: I va ser arrel d'un pare d'un àguila que tenia relació amb Colònia i va dir, això és una barbaritat. I va ser ell, ho va gestionar i molt bé. Estan supercontent, mostrat en beníssim. I
0: què feis? Bona nau a Caixa Colònia vestit vos allà
3: no.
0: o no? No, ho traïs de Caixa Colònia.
3: Mira, aquesta setmana cosin les capes. Tenim, hi ha 5 cosidores que venen, que sí. Si me'n recordo tots els noms, perquè si no, n'Antònia Boades, na Maria Lida Marquès, na Joana Suau, na Maria Llitrà i na Francisca Sales, me n'hem recordat. Elles 5 són les que cusen. Cusen dues a cada capa i una cuso vestits. Són dones majors. Majors, me mataran, sí. Però bueno, són dones
0: tenen
3: que ja...
0: Tenen una edat.
3: Sí, tenen una edat. No hi ha relleu, per això.
0: Que aquí vols, això no després vols la manera. Després també és una pregunta que vols
3: dir. Cosim durant aquests de matins que som a Colònia uh-huh. i dimecres demà quedarà tot enllestit i el dia del Corpus surten les capes de Colònia amb custodiades, amb policia i tal, i se'n van cap a l'Ajuntament, que és allà on les vestim. I un mateix vespre que les desvestim, a la una, sol ser a la una de vespre, els tornem
0: que vau a custodiar. La una de la nit.
3: Sí. I ho sent demà a les 9, som a descosir les capes. Perquè tot ha de quedar quadrat. Dilluns és com fer una caixa. Com fer una caixa, tu vas descosint i vas tornant a posar tot i les seves capses, tot exactament com t'ho han deixat, i sa mare... Durant, jo sempre li dic que ho procuri i tornar-ho aviat, perquè farà un alò, que en 2 setmanes, 3 com a màxim, quedi tot tornat.
0: Tot enllestit i tot tornat. I, per exemple, que ha estat el més difícil del ball? Ara tornaré en el ball,
3: sí,
0: d'una altra
3: sí,
0: manera.
3: Sí.
0: Jo vaig i venc, perquè que tenim molt de temps... Tenim molt de temps. Si ho, ja van dir tu de les castellers.
3: No.
0: Ni... Ara veig que fa... Nai no els hi fa senyar.
3: Bueno, no sé. Jo els que els he dit molt bé.
0: Sí,
3: ho fan molt bé.
1: Jo crec que, bueno, personalment, el que més m'ha costat són les taules.
4: Ui, les taules, les taules pitjor.
1: N'hi ha dues i les que m'han costat més són les bones.
0: Expliquen què és això de les taules, perquè jo som estern. Això de les taules, que és el que feies després de la processó?
3: És el que fan a dir l'iglesi a l'ofrena.
1: Primer
3: fan la processó i fan l'ofrena i fan dues taules.
0: Que és el ball inicial, diguéssim. Allà s'inicia tot i després d'allà sortiu cap a la processó.
3: L'inici dins l'iglesi i ballen un tros de processó i després ballen les dues taules quan fan les ofrenes. Després ja ballen les taules per carrer i
0: tot. I m'adones, perdona, digues, m'adones que aquesta taula...
1: A veure, és bastant, bueno, complicat, però és difícil de
4: coordinar.
1: Sí.
0: Ja crec que sí,
1: ho vots i les castanyetes i ara...
4: I ara riu, ara posa la punta i ara te gires, però bueno, està...
0: I aprendre el ball és difícil, per exemple, el que xerram amb les futures generacions, ara la gent que vulgui dir, però jo, és que me fa molta gana, saps? No és un ball difícil.
4: No, no és difícil. És quan el primer ball deia, mare de Déu, això, però na Malena i na Maria ens han ensenyat superbé. i mos ho han fet fàcil. El que passa és que quan comences a fer-ho per primer pic és com, bueno...
3: Perquè són molt perfeccionistes.
4: Sí, molt, molt.
3: Bé, què és el que toca?
0: Algú que toca, algú que anava a dir, que aquests cops s'han de fer ben fetes o no s'han de fer.
3: No, no.
0: Ah, per tant, això jo crec que... Anem a el que comentaven també, si t'apareix, que també és un tema que crec que, que no, mos pot preocupar, que és la salut d'avui en dia d'aquesta festa. És a dir, la salut actual. Com veus si hi ha seguiment, que el que m'ha desat en les brodadores, que això no té, o les cosidores, no té, veus que no té continuïtat? Veus que...
3: Bueno, la salut per part de la gent que se presenta jo crec que és bona, perquè hi ha nines que volen ballar, hi ha pelosos que volen ballar, la salut per part nostra, jo per exemple enguany, bé ja fa 2 anys que va ballar una nina i quan va ballat li vaig veure unes qualitats per poder aprendre el que jo feia, que és la Maria Magdalena, que ella també és la que està de vora jo tot ho tens. La Maria Magdalena fa 2 anys que ve i li vaig demanar quan va acabar de ballar, em va dir m'ho he de pensar, ho entenc, perquè quan veus un marrón t'ho has de pensar. Jo quan m'ho van demanar no ho vaig pensar, vaig dir bé, vale. Però clar, jo tenia 20, no sé, no tenia que afirmar i bueno, aquesta nina m'ha dit m'ho he de pensar i jo m'ho va dir després, des que ha de bastant de temps, jo vaig pensant, me dirà que no, i m'ho va dir, ho vull provar. Jo vaig estar molt contenta perquè és una nina molt ordenada i la salut per part d'aquí, ella jo crec que em pot aprendre. No s'aprèn d'un any, ni 2 ni 3, molt. Jo vaig estar molt d'anys de veure Anna Maria Vives, que és la que m'ho va ensenyar, jo vaig estar... no sé, 15 anys i temia un dia que ella no hi fos perquè de quan se'n vagi com ho faré tot això que ja dus, perquè jo ara ja ho duc tot sense apuntar-ho cap paper, però clar, ella ho feia i jo ho havia d'apuntar tot un paper perquè se m'oblidava tot i això sí que ho temia. Ara, la salut de un tema cosí, un tema compromís a venir cada any, aquí és allà on hi ha un problema. Perquè molta gent me diu, jo l'any que ve puc venir a ajudar-te a cosir. Jo això no m'interessa. Jo m'interessa que una persona jove me digui, jo vull aprendre a brodar les capetes.
0: Que hi compromís.
3: Que n'aprengui i que me digui, jo cada any vendré a brodar les capetes fins que el meu cos digui, basta, que és el que han fet aquestes dones, que estan fent, perquè hi ha una dona que té 81 anys. Són majors i ho fan superbé. Però clar, necessitam que qualcú jove... No que em vulgui prendre, perquè és un tema de voler aprendre-ho i voler dir jo ho vull fer perquè jo vull que això seguisqui endavant. Si no, no sé, jo me farà molta pena, perquè jo és una festa que estim molt i cada any dic, quan acaba cap rebentada, i dic, l'any que ve ja no ho faré més, i ho faig. Però... pot passar.
0: Pot passar.
5: Perquè, a més... Que quan tens la duresa?
3: No esperis res de ningú. No sé si m'entens.
5: Tranquil, tranquil.
3: Però... nosaltres som el que som. La Magdalena, la Maria, tranquil, en Pau, tranquil. Nosaltres, els músics, que són molt importants.
5: Sí, tranquil, tranquil. Quan tens la duresa?
3: I la gent que balla, les famílies. Les famílies, per jo, és superimportant. Les nines, les famílies que s'impliquen, perquè quan les famílies venen i beben el que és, diuen, no me pensava mai que això fos així.
0: Clar.
3: Perquè van sortir les àguiles, ai, sí, que guapes, ai, sí. Tal.
0: No, van ser feina aquí darrere.
3: Sa mare me deia, jo no me pensava mai que això fos així. Elles, inclús, la Marta, que és una nina, ha vist la quantitat de gent que hi ha. Això no és. Igual com s'ha perdut compromís en tot, avui en dia, és així. La gent jove...
0: Creus que realment la tradició cor en cor per ell?
3: Bueno, mentre aquestes dones puguin venir... Perquè jo he vist relleus en aquestes dones, he vist gent morir, gent que cosia quan jo vaig començar, que fa 25 sí. anys, 25 anys, cosia gent que ja no és, que s'han mort i han hagut de cercar, i tot d'una, però clar, gent més major, pensa que és un tema també, jo ho entenc, la gent posa per davant, un any que heu per Sant Joan, no pots anar a Sant Joan, has de cosir. I no pots anar, i no passa res. A jo no me passa res, però avui en dia les prioritats són unes altres.
0: I és molt relatiu, cada persona té les seves prioritats. I...
3: Per tant, la salut, no ho sabem, no sé. De moment hi som, fins que hi siguem.
0: Bé, esperen que no... Perquè jo vos dic, com estem, que és dir, com gent, com persona no pollencina, doncs puc dir que vaig a Rau de Mallorca i quan dius les àguiles, tothom sap que es pollença. És a dir, perquè aquesta història sí que és vera que ve de té origen medieval,
3: sí.
0: Però se va fer a altres indrets de Mallorca, curiosament. Sí, el que passa que l'únic lloc que ha arrelat és aquí a Pollença. Per tant, és que perdes les àguiles de Pollença, és com perdre
3: un
0: braç, quasi.
3: Però, si un dia passa...
0: Esperen que no.
3: La gent dirà, i les àguiles?
0: No,
3: esperen. Les àguiles jo crec que sortiran. El que perilla és
0: tot el
3: tema
0: de
3: no, perquè el ballar i tal, vulguis o no, és com la dansa de cavallets, que és més fàcil, troba gent, balla. És tot aquest tema d'anar a recollir l'oda. Inclús gent que a jo m'ha fet comentaris, i per què no poseu bisuteria? El dia que això passi, jo no hi seré.
0: Però és que això és com...
3: Perquè és que és com a no entendre el protocol d'aquesta festa, que és tot això, és tot, és el ball, és la música del corpus, la música de la processó, la música és...
0: Tot,
3: la
0: música, els carrerons...
3: Jo la sent i és que m'emociona. Mm-hmm. Bueno.
0: Sí, jo t'he dit quan t'han començat en els acords de cor de Miranda, que jo t'he dit me posa pel de gallina i no som pollencí. Per tant, és que no em porta siguis de pollencí perquè t'emociona una tradició.
3: No, que va.
0: És a dir... I ara pegarem també, com que mos hem d'allargar, i vos faré un parell més de preguntes. Quin moment de la processó, a vosaltres vos ha dit que les àguiles, i també en Jaume, que no ha xerrat quasi no ha dit res, quin moment de la processó creus que serà més emotiu per vosaltres? Perquè pensau que començau de l'iglesi i després aneu a sortiu, feis mitja processó, com ha dit Naina, dins l'iglesi, i després sortiu a la plaça Major, ja a la plaça, i després agafau carrerons antics. Quin moment pues, pot ser més especial? Després inclús per mi feix, si no vaig equivocat, m'he preparat un poc per damunt, i si no vaig bé m'ho corregiu. Després, quan heu acabat la processó, bona nau a fer actuacions, això encara se fa, actuacions particulars a casa, entenc no. Que la vostra família, no, ja no se fa això.
3: Ara van, Jaume pot ser home.
0: Jaume pot ser home.
3: Van a l'Ajuntament?
0: Sí.
3: Anau a l'Ajuntament? No, el dia del Corpus.
0: Jaume, xerren el micro que prenc.
3: El dia del Corpus.
0: Tenim un Sant Joan sí, Palós ben tímid.
3: Tenim un Sant Joan Palós. No veus,
0: No sé que no veus, ja me consta. Quan fora micro no veia.
3: Van a l'Ajuntament, després van... Un temps anàvem a la residència, però ara, com que acaba molt tard, ja no hi anàvem. Se va com aturar el temps de Covid i ja va ser com a l'excusa. Van a l'Ajuntament, després van a Cau Rector... I després van a... Això depèn d'ells. Hi ha anys que se fan a cases de les famílies i anys, ja fa molt d'anys que se fa en un claustre i ho fan tot.
0: Després, ells tres junts. Ho feis aquí tot.
3: Sí, això és cosa seva. Que se
0: deixaven de veure por de totes maneres, o sigui que seré aquí.
2: T'has convidat aquí sempre.
0: Clar, no, més, després de 24 anys que ja toca, eh? Ja t'haig ben ara. Què dic, igual, després de 40 anys que el vaig veure. Jo tenia 7 anys quan el vaig veure per aquí. Jo crec que podem seguir un poquet, si vos pareix. Per exemple, sobre selecció, no, ja n'hem xerrat de selecció, xerrarem de sentiments, crec que és una cosa molt important. Sí. Per exemple, vosaltres dues, com a germanes, ara són un sentiment diferent, perquè ja m'ho dic que no és la primera vegada que se donen cas que són dues germanes les que ballen. No. I més va dur bessones, crec.
3: No, que un té les bessones no entraven en sorteig. Les bessones ballaven les àguiles directament. Això fa molt d'anys, d'això. I un any, i clar, què va passar? Que va haver un moment que teníem bessones cada any i van reunir un poc el que és l'obreria, perquè tenim una obreria, i van dir això, s'ha d'haver acabat, perquè ara hi ha moltes bessones. I ho van llevar. Perquè jo també pensava, jo crec que els hi fa la mateixa il·lusió a unes bessones que a unes germanes,
0: totalment.
3: Que a unes amigues.
0: Totalment.
3: I en el final van dir tothom sorteig
0: i ja està. I deia, vinga, expliqueu-me amb sentiments, que heu sentit vosaltres, perquè vosaltres, clar, com a germanes hi ha el vincle efectiu, hi ha el vincle família,
4: sí.
0: A part de la emoció que hi pugui haver. Me'n conto-mos un poquet.
4: Jo, enguany, ha estat un any superguapo, ja per compartir aquests moments de la meva germana, que ha estat a vegades un poc de rialles, però sobretot ha estat de rialles i de dir, bé, és igual, Marteta, vinga, vamos, o a Marta, jo, vinga, Julieta, res, vinga. I també per la meva família, bé, la nostra, externa, és com que s'han juntat tant aquest any que un sentiment, és veritat, perquè quan se va morir la meva repredina, vam deixar de veure la processó i potser la veiem de passada i ja no va ser el mateix. I aquesta festa sí que ja me recorda molt de la meva repredina i que s'hagi juntat tota la meva família enguany, però ja està el més guapo, perquè he tornat a sentir aquest vincle que tenia quan ella hi era aquí i també cada any la processó passa per cada nostra repredina. I és superguapo.
0: Serà molt emotiu, en voldria d'això, perquè els jugui brillen, de sí. Emoció, i això és molt, molt especial que passi aquí en directe. Digue-mos, tu?
1: Jo crec que ha estat molt guai com a poder compartir això amb la Júlia, perquè és com a, no és com amb una amiga, sinó és com a més sentit.
0: Hi ha vincle, clar. Sí, sí.
1: I no sé, també compartes que això que ha dit ella, de, que s'ha juntat a la nostra família, també les dues bandes, també la família de mon pare i la de mon mare, tots compartint tots els moments.
0: Com que en Jaume no ha xerrat gens, ara aniré per en Jaume. Sobre el personatge. El personatge que ha de representar, que és en Joan Pagós. En sabies res de la història? Més o manco, t'havien contat qualque cosa?
2: No, pots. En sabia molt. Jo quan sabia que havia de representar en Joan Pagós, vaig demanar qui era. Però em van començar a explicar, cadascú m'explicava una història diferent, i això ho deixarem fer, perquè no n'hi ha ja que m'ho quadri. I ja tampoc... Ja he pogut investigar, sabia que representaves en Joan Bautista, s'ha acabat, però d'aquí vaig dir, va, doncs ja està.
0: D'aquí m'atur i ja no sé què és que investigant.
2: Sí, bastament tenia d'aprendre-ho bé.
0: I tu m'has dit que esteu... Crec que ho has dit en el principi, però ho recordarem per si un cas... O sigui, tu no has entrat a sorteig, tu has anat directament, te vas oferir, no és així? Passa... Sí. Bueno, demana.
2: Ja.
0: No, o te van venir a cercar.
2: En realitat, jo vaig rebre una trotxada i m'han dit, escolta, Jaume, mira, que hi van sortir les àries i no tenim Joan Pagós. Te faria il·lusió? I, no ho sé. Jo t'he xerrat a la teva dona i el teu cunyat i m'han dit que sí, si t'ho demanen segur que sí. I ha dit, sí, sí. Ja.
0: Tu havies vist mai? Havies vist
2: sí. No,
0: de nin i de petit
2: sí,
0: ho recordes?
2: De petit igual no me'n record tant d'haver vengut. Segurament he vengut, però no tenc tant de record. Però sí que després, sí, clar, que hem vengut i molt d'anys, ostres, és la processó, anem cap allà, i bueno, sí, i tenim, bé, ten dos xits, un xit que té 14 anys i un nen que en té 11,
0: sí.
2: I jo els he intentat inculcar des de ja ben joves que vengin i que
0: continuïn. Tens un xic i una xica, i d'ahir tindrem...
3: Sí, hi ha relleu.
0: Hi ha relleu, hi ha cantera, i d'àguiles també, suposa. La processó comença, si no vaig equivocat, a les 6. Bé, a les 6 és l'ofici.
3: No, a les 6 i mitja és l'ofici. Uh-huh. Abans d'això jo no me volia oblidar, és que tinc una llista, perquè ja, després se m'olvida i me sap molt de greu.
0: Totalment.
3: No podem deixar passar també la persona que l'espentina, perquè és un pentinat molt complicat, posar la corona. És una xisca de la peruqueria Xisca, que ella fa molt d'any que ve. També la va ensenyar en Geroni, que era una dona... que la va ensenyar ella, que me va pentir jo, i va ensenyar així, que no la vull deixar d'anomenar perquè ve, i ve també les tres, perquè les començàvem a vestir les tres.
0: Heu d'anomenar tothom.
3: No, jo ho dic perquè és que me sap greu després deixar gent i me sent malament, però no és que ho faci posa, jo som un pot despistada amb aquestes coses. I després també hi ha en Mateu Bravo, que és el que s'encarrega de coordinar tot lo del palio, que és bastant complicat de dur. I crec que no m'ha dit ningú més. Bueno, després...
0: Lo d'espali, que dius tu, no van ses àguiles, però és el que va ser custodi.
3: A la custodi. La custodi sí que la duen companys seus, que suposo que ja han requetat amics.
0: Correcte.
3: Però el pali és... Com que hi ha fils, hi han de pujar, hi han de baixar, i els ja han ensaiat, i...
0: I l'itinerari que feix, que és pels carrerós antics, diguéssim, per quin carrer es nau? Sortiu a la plaça Major i després que agafau el carrer...
3: Surten, no t'ho puc dir tot l'itinerari, perquè no el me sé, però...
0: No te preocupis, però...
3: Surten, pugen cap a un carreró, cap a l'Humoina, després crec que pugen cap a Montició, volten per lo que és tots els carrers d'aquí darrere, Joan Giraut i tot això, donen la volta, tornen a entrar a plaça, i van cap a l'altra banda, cap aquí a la seva predina, Jonquet i Metge Sureda, carrer Major, i després tornen a entrar a l'Iglesi. I després a l'Iglesi acaba el que és la cerimònia, perquè no ha acabat fins que no torna a entrar la custodi, i després ja sí que ja es com
0: més distants. I després
3: una
0: vegada que entra la custodi, que ja ha acabat, torna-ho a ballar davant la custodi? No, ja no.
3: Ballen quan t'entra.
4: Sí.
3: Això ho poso.
0: Quan t'entra.
4: Sí.
3: Que boig jo no heu.
4: Ai, sí.
0: Ja, bé, que jo havia sentit qualque cosa, però te vol he demanat i jo me sonava que quan t'arriba la custodi feis qualque cosa, feis un ball especial.
1: Sí. Bé, nosaltres arribàvem antes que la custodi i mos col·locàvem poc més darrere de l'entrada de l'iglesi.
3: Sí,
4: un costadet.
1: Sí, sí. Com a un gir. I bé, quan vam arribar a la custodi, mos començam a agenollar en terra fins a que arriba la custodi, fa com a un...
4: Una reverència.
1: Sí, una, com un...
0: Vos contestes a la reverència.
3: Sí, com una equipada.
1: Sí. Sí. Uh-huh. I entra cap a l'iglesi i quan acaba d'entrar, nosaltres mos aixecam. I ja esperam la senyal d'un músic perquè
0: va. I Sant Joan també hi és?
3: Sí.
0: També va allà.
3: Ell sempre està de vora elles.
1: Sempre. Bueno, però s'atura,
2: sí,
1: no?
2: Sí, s'atura. Moment, no, ja en aquest moment. No.
0: Sí, perquè el ball és un poc...
2: Estic de vora elles i s'ha acabat.
4: Ja m'ha practicat molt aquest aturament. Cap un costat.
2: Se m'adona molt
0: bé. Tu fas reverència, també.
2: Possiblement, perquè
0: no,
2: se m'adona
0: no sé, ara m'he quedat...
3: Jo no, fa molt d'any que ara, no ho veig, deia, això, perquè...
2: Ara deien elles que durant aquest moment de la custodi, sí. Elles sí que continuen ballant, fan aquesta reverència i llavors es posen dret. Uh-huh. Sant Joan Palós està de vora amb elles, però està de vora.
0: No fa reverència.
2: No, està aturat, està... I això se m'adona millor, això se m'adona molt bé, ho faig amb molta planta.
0: Bé, jo després t'ho diré dilluns, quan que ja ho hauré vist,
2: sí,
0: ho
2: podràs comentar.
0: Ho podré comentar, home, sí.
2: T'agrairé qualsevol comentari.
0: Sí, sí. I si vos pareix recordar amb l'horari de sem... Jo aquí tenc, tu me dius que la semissa és a les 6 i mitja.
3: 6 i mitja.
0: Jo tenc aquí a les 6.
3: No, no, 6 i mitja.
0: És incorrecte, ho haurem de modificar.
3: 6 i mitja, perquè després mos començam a vestir les 3, i a les 6 i 10 surten del calvari i elles baixen caminant ja en processó, bueno, sí. La família i tal, i comença a les 6 i mitja.
0: 6 i mitja, l'ofici.
3: L'ofici.
0: I la processó just després.
3: Després. Depèn del capellà.
0: Depèn del sermó. Depèn del sermó, perquè ve el rector.
3: Hi ha un convidat, me va dir, no me facis dir qui és, però no sé què ve qualcú. I després l'ensai general sí que és divendres. No?
0: I ho feis un ensai general divendres.
3: Sí.
0: Ja. En tot el vestiment ja m'ho dic que no,
3: no,
0: sinó que en part.
3: Joies no.
0: Joies no, però el que és...
4: Una capeta i una falda. Però és la falda que se...
3: La falda de davall... I l'àguila, però més que res és el primer contacte amb un músic, sobretot, perquè ballaran ells tres amb un músic, i amb la gent, i perd una mica aquesta por escènica de sortir. Jo crec que és un dia que estan més nervioses.
0: Sí, eh?
3: Sí, perquè després, un dia del Corpus, entre que els vestim i que tal, i que ja han passat tantes hores, que, i que els hi fa mal el cap, i que això me molesta, i que no sé què...
0: Ja
3: nervis ja són d'una altra manera.
0: Ja són d'una altra manera.
3: Però...
0: A més, és que no se transmet, a veure, ja he vist imatges i se veu tan, no. tan natural tot, o sigui, tan ben estudiat, per una altra banda, perquè hi ha moltíssima gent darrere, que no,
3: sí.
0: no només es veurà...
3: No.
0: Sinó que hi ha molta aquesta gent darrere. I doncs, si voleu dir qualque cosa més que hagi quedat pendent i que ara vulgueu dir, doncs, aprofitau els micros de Ràdio Pallensa i deis... Digue-ho fort, perquè...
3: Bueno, no, que jo crec que no han de dir res, però suposo que estan agraïdes a la gent que col·labora i ja està.
4: Sí, sobretot.
3: No, res més. Elles han... Per la meva banda han estat molt bones de dur i sa mare. Amb en Jaume he tingut més poca relació perquè ho dic el Vestesqui ja li clavaré col i agulla. Però...
0: Te posen en band, idò.
3: No, però bé, com que també ja el coneixia, no... Però bé, molt bé. Les famílies molt... La gent que col·labora quan se topa amb famílies que són agradables, pues és molt agradable.
0: Sí.
3: I això és molt important. Perquè jo crec que ho vincle en les àguiles sempre és.
4: Sempre
3: és. Després, elles sempre se'n recordaran.
4: Sí. Sí. Nosaltres el que estàvem dient ahir que anàvem cap a l'ensai, dic... Ai, això serà com el dia de la comunió. Saps? Com un dia que ets tu, la protagonista i dius, ja sap, però és un dia i pus més.
0: Bé, però ho podreu contar. És a dir, miren a Naina.
4: Sí, que és espectacular, superguapo.
0: Quedareu molt enregistrades, perquè estem a l'època que tot s'enregistra moltíssim. Sí, per tant, quedareu ben enregistrades i la vostra repredina segurament que d'allò sigui igual bona i passareu un moment emocionant. Si no teniu res més que deixem aquí, Júlia, Marta, Aina, Jaume, molta sort per aquest diumenge del Corpus i que sigui tot en tota la segona idea que se mereix aquesta fantàstica festa que és el Ball de les Àguiles i de Sant Joan Palós. Gràcies per ser aquí.
3: Gràcies.
0: Bon cap vespre. Adéu.
6: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

com un lliri de platja, tinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
4: D'haver 56 minuts, 57, ja fa una estona acabat de sentir aquesta reemissió de l'entrevista que va fer en Jaume i capvespre als protagonistes i les protagonistes de la processó del Corpus d'aquest diumenge. I de mirau, del Corpus en xerrem res, 5 minuts més, perquè mos acompanya en Pep Perelló, que mos recordarà un poc l'itinerari. Pep, bon dia, com va?
5: Hola, bon dia, com anem?
4: Molt bé, i tu?
5: Va bé, va bé.
4: Bé, mos fas aquest pont d'informació entre la policia local, el que passa a Pollença, i aquest cap de setmana hi ha esos cuernos rojos, però bé, això és aquí en Escarrinxo, en principi no hi ha res més a destacar.
5: Sí, no, en principi és un recinte ja tancat i en principi pot estirar controlat allà per l'organització i tal, i en principi no afectarà ni la circulació ni en principi per aquest tipus de restriccions.
4: No tenim carreres, però tenim... Ui, perdó, sortit volat un elàstic cap en Pep. Tenim la processó del Corpus. Vos recordes, idò, un itinerari que enguany hi ha una petita novetat?
5: Sí, hi ha una petita modificació, i després ho anem comentant així, per mort de força major de les obres. Bé, que surt com sempre de la Iglesia, ja fa la plaça major, ja fa carrer Temple, ja se'n va cap a l'Homoina, Montición Horta, plaça Usaglàs, gira cap a Coroneu Eloi, Joan Girau, aquí ja tenim un primer carrer també, que per recordar no veïnats, si aquí hi ha estacionament limitat, tot carrer Joan Girau. Després molt gira a l'esquerra cap a de Sant Joan Girau cap a Roservell, un tram molt petit de Roservell, Marquès del Brull, ja fa cap a Bota Totxo. Aquí sí, que això no és nou, ja fa Bota Totxo i entra dins la plaça per Sant Isidre, per un tema de força major de l'obra de Capitou i també de tramo de Toni Maura, que estava allà i és impossible passar per aquí. Després de Sant Isidre ja fa 8 anys de sempre, ja fa la plaça major, ja fa un carrer marxat, ja per un carrer Jonquet, gira cap a Metge Sureda, que és un carrer també que ho recordàvem els veïnats, també està tot senyalitzat, que també passa la processó per Metge Sureda, per Santa Bàrbara, un altre carrer també amb estacionament, i després ja tornem en un centre de vianants. Ja fa cap a un carrer major, a Costa Llobera, gira, arriba a l'Homoina, passa per davant l'Homoina, ja fa un carrer Joan Mas, volta cap a Toni Maura i baixa i torna a entrar a l'Iglesia. Això és l'itinerari de... Ja dic, pràcticament l'únic que m'ho varia és quan arriba aquí a Bota Totxo, que en vez de fer cap a Toni Maura i passar per davant el Capitó, per entendre molt, seia recta i entra per Sant Isidre. Per Sant Isidre i fa la plaça major i passa per davant el club, com sempre, i se'n va cap a Jorre Marjat.
4: Molt bé, i d'oi ja... 4 o 5 carrers afectats
5: sí,
4: pel que fa al
5: principi de circulació són el repetir amb el Joan Girau, el Metge Sureda i el Santa Bàrbara. És a dir, són uns carrers pràcticament a la glaça Bonxejà no, a Coroneu Eloi tampoc, i això són 4, són 3 sí. Carrers que molt afecten amb la circulació. Sí.
4: Ja està assenyalat, el Miquel estarà un poquet abans.
5: Dilluns està assenyalitzat, sí.
4: Que sol ser una hora, dues horetes abans, quant de temps abans? Ja no
5: bueno,
4: en
5: principi la processó és a les 7:30, a partir de les 4, per evitar, sobretot així que la gent de vaia i ve corregudes i tal, si deu pedir l'itinerari, després tampoc, i ja veig, serà de retirar qualsevol cosa, m'ho doni temps també, però ho retirar-se.
4: Molt bé, i doncs ja està, Pep, només és això.
5: En principi,
4: aquest canvi,
5: això que tenim.
4: I sobretot veïnat d'aquest carrer, o que tingui el cotxe en aquest carrer, que ho tingui en compte, diu, menja aquest vespre, que per favor el mogui.
5: Vale.
4: Vols afegir més, Pep?
5: Vinga, fins a la pròxima.
4: Fins a la pròxima.
5: Vale.
4: Gràcies, adéu. Yeah.
6: Bon dia. La cadena hotelera de Melià segueix les passes d'Iberostar i anuncia que deixa d'operar 15 hotels en Cuba després de l'ultimàtum dels Estats Units que sancionarà les empreses estrangeres que col·laborin amb la cadena estatal Gaviota.
7: Des de Melià asseguren que l'impacte econòmic en tot cas ara ja serà limitat perquè la majoria d'aquests establiments ja es troben tancats a causa de la crisi energètica i de la davallada extrema del turisme a l'illa. Tot i així, la cadena ja ha activat un pla per fer una desafiliació ordenada i informar de manera transparent als seus clients i proveïdors. Melià, hem de dir que no és l'única companyia, l'única cadena balear que deixa el país caribeny. Iberostar també ha anunciat que deixa 12 hotels a Cuba en desvincular-se de la cadena estatal Gaviota.
6: Canviant de qüestió, a Menorca una avaria elèctrica a Cala Galdana té des de primera hora del dematí 200 clients sense subministrament. Hi ha 4 transformadors sense funcionar.
7: Endesa ha mobilitzat grups electrògens per donar línia com més aviat millor als clients afectats. Un d'ells és Lídia Martínez, que té un supermercat.
8: Bueno, estamos bastante afectados desde las 7 menos 10 que no tenemos luz. Claro, estamos aquí a oscuras. Sin, claro, con las neveras todas paradas y bueno, la gente entra y está como asombrada porque no saben qué es lo que pasa y claro, estamos perdiendo un montón de ventas porque no puedes, es que no se puede hacer nada.
7: Una de les hipòtesis és que l'avaria s'hagi produït en un cable elèctric subterrani.
6: D'altra banda, les illes han assolit un nou rècord de pressió humana. Les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar els 1,53 milions de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, amb prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les illes, segons les dades de l'Ibestat.
7: El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia de mes, el 31 de març. Per illes, Mallorca va encapçalar la pressió amb 1.190.000 persones aquell mateix dia. A les Pitioses, a Eivissa va fregar les 200.000, Formentera va superar les 15.000, mentre que Menorca va fregar els 120.000 habitants un mateix 31 de març. La mitjana diària de tot el mes, en el cas del Global Balear, es situa en 1.370.000 habitants, consolidant així una tendència a l'alça que s'avança a l'inici de la temporada alta de l'arxipèlag.
6: I atenció ara a aquesta notícia. Els delictes d'odi a Espanya es varen disparar un 23% l'any passat i es va assolir la xifra històrica més alta des que se'n tenen registres, amb un total de 2.407 infraccions penals. Segons l'informe presentat pel Ministeri de l'Interior, els incidents per racisme i xenofòbia continuen liderant aquesta llista amb més de 900 casos seguits pels delictes d'orientació sexual.
7: I l'increment més alarmant s'ha registrat en la islamofòbia. Creix un 133% impulsada sobretot per l'entorn digital, on els atacs s'han multiplicat fins a un 450% d'increment. Preocupa també el text policial que apunta una major participació de menors, tant víctimes com autors. Tot i l'augment de la credibilitat, les forces de seguretat han aclarit el 65% dels casos.
6: Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Bé, oients, molt bones. Nosaltres seguim en directe com vos hem anunciat avui i tenim els dimecres, toca la secció La Campana i serà ara el torn dels alumnes de l'IES i en Cifra de Colònia, concretament amb els alumnes de primer d'ESO, i vendran a parlar d'una de les assignatures que tenen i projectes que han fet. I parlàvem sobre una assignatura que tenen que se diu SAI, però bé, abans de parlar de tot això els hem de presentar perquè els tenim en els nostres estudis. Tenim Ana Maria, en Àngels, Ana Maria, en Ariana, en Júlia, en Marta, en Núria i a la seva professora. Ana Maria, molt bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Bé, idò, vos han avisat en poc temps que havíeu de venir, però bueno, vos heu preparat un programa per l'hora de tots els projectes. Però abans, Maria, m'agradaria que mos expliquessis en què consisteix aquesta assignatura que fan, perquè és en col·laboració amb un parell d'assignatures, m'ho comentaves abans, no?
2: Sí, l'assignatura de SAI ho fem conjuntament amb el Departament de Biologia i Geologia i de Geografia i Història, i el que fem és que cada trimestre treballem un projecte, un poc conjunt, i al llarg de tot el trimestre pues, anem elaborant diferents activitats fins que al final aconseguim un producte final. I normalment pues, el primer i el segon trimestre després ho vàrem enfocar a les famílies, les famílies vàrem poder veure què és aquest producte final.
0: El vàrem poder veure i ho vàrem exposar, com ho vàrem fer això?
2: El primer de tot va ser un itinerari que vàrem fer aquí a la Boca i vàrem venir les famílies i nosaltres li vàrem explicar, tots els alumnes van explicar aquest itinerari. Bé, després ells vos explicaran com ho vàrem fer i després el segon trimestre ho vàrem fer sobre les migracions i vàrem venir les famílies a veure l'exposició que nosaltres havíem fet de tot el treball que havíem fet durant els trimestres.
0: Molt bé, i a mi, podem començar a parlar sobre aquests tres projectes que se fan al llarg de tot el curs, no? M'imagino.
2: Exacte, dir... cada evolució feim un projecte.
0: I cada projecte, heu passat totes per cada projecte, no?
3: Sí, sí. Sí.
0: Molt bé, i vareu començar, n'hi ha tres, supos que per trimestre, un cada trimestre, i primer va ser aquest itinerari de Calabó, que mos podeu contar.
3: Bueno, pues va venir en Estefi, la regidora de Medi Ambient, i ens va proposar fer un itinerari a Cala Boca.
4: Després, bé, varen fer grups i varen començar a preparar temes com usos ells, la pedra en sec, els animals de l'aigua i més.
3: Després van fer diferents coses com cartell, fotografies, per poder explicar millor l'informació.
4: Vam anar a Cala Boca i cada grup es va col·locar a un tros de camí i els pares van anar passant i els hi vam anar explicant.
3: Sí, van venir les famílies i van començar l'itinerari des de les cases fins a la platja.
0: És a dir, vareu anar a Cala Boca amb les vostres famílies, vareu fer una excursió?
3: Sí, bueno, primer ens van col·locar tots i després de les 10 o alguna cosa així van venir totes les famílies.
0: Però fins a la platja?
3: Sí. Sí. Feien tot un recorregut.
0: I com era això de dur-vos a la família, d'excursió, a la classe?
3: És a dir, cada classe s'aixapava per grups de dues o tres persones i ja el professor ens van col·locar a diferents punts i les famílies van venir. I de mentre que venien, pues, anaven recollint com a uns alumnes i ja tots junts seguíem un recorregut.
0: Però està guai això de que venguin les vostres famílies, no? Un dia d'excursió. Com va ser l'experiència?
3: Sí. Hombre, va estar bé, va estar xula.
4: Va estar bastant bé.
3: Sí.
0: Sí? I això ho vareu fer totes, també?
3: Sí.
4: Sí. Sí.
0: I van venir les vostres famílies d'excursió amb profes, amb vostres amics, companys...
3: Sí, sí, sí.
0: I tot. Venga, conteu-me vosaltres. Va haver qualque neta tota graciosa... Venga, conteu-me. Perquè quan van venir, quan venen un papà a l'escola, amb professors, companys...
3: Bueno, nosaltres no va passar els pares, però bueno, vàrem anar, com que estàvem molt a prop d'uns companys nostres, pues vàrem anar, anàvem a anar jo i un amic meu que fèiem una exposició i pues bueno, hi havia una professora i nos va pillar i nos va dir que tornessin cap al nostre puesto. I vam posar l'excusa de que necessitaven qualque profe i no sé. No
0: vàrem anar a cercar un profe, no? I les altres, tot en normalitat, no? No va passar res.
3: Sí, sí.
0: I no us feia vergonya un poc en un pare, no? Perquè això, bé, almenys jo no havia fet mai, no? Que vingui la meva família d'excursió. Però està guai, ho repetiríeu?
3: Sí.
0: Sí?
2: Sí,
0: molt
2: jo
0: bé.
2: Crec que els hi va agradar molt. A més, van tenir molt bon temps, us va acompanyar el temps. i que vàrem pensar això ho podíem fer a l'estiu i després vàrem fer una nedada.
0: Claro.
2: I això el primer trimestre mos quedeu per desembre, més o manco la sortida, però jo crec que els va agradar molt, ho varen disfrutar.
0: Sí, així. Bé, varen conèixer un profe, les famílies també.
3: Sí.
0: Això, alerta, és una tutoria improvisada, al final, però... Però, bueno, bien, això és en quant en un primer projecte, aquest itinerari de Cala Boca, que heu dit que va ser com en col·laboració a l'Ajuntament, no? Per fer feina per l'Ajuntament, també. I vareu tenir un altre projecte, que és Mirades que migren, que és això, amem.
3: Bueno, pues primer de tot va venir una persona que s'anomena Rubén i ens va fer una xerrada perquè ell va emigrar i ens va explicar la seva experiència i les dificultats que va viure.
0: I d'on venia?
3: D'Argentina.
4: Bé, després vàrem mirar una pel·lícula que es deia 14 quilòmetres que mostrava les dificultats de la migració i com ho feien i això.
0: Molt bé.
3: Després, bé, el projecte final era una exposició i vàrem fer petits treballs que després vàrem exposar i eren mapes i gràfics sobre la gent que va migrar l'any i quanta gent per mes. Després
4: vàrem fer pòstits, que vàrem aferrar pòstits a una cartolina i teníem que posar que no s'agradarien dur-nos si tinguéssim que migrar.
3: Un canva sobre una persona coneguda, familiar, que hagués emigrat, explicant les dificultats que li va dur i la família i tot.
4: Després vam fer visuals sobre el que va xerrar en Rubén, la persona de la xerrada.
3: Un timeline sobre la migració al llarg de la història.
4: I una producció artística que tu podries triar entre fer dibuixos, collage, un mural o un núvol de paraules.
3: I els pares, no sé quina data era, però van venir a fer-nos a veure l'exposició. Era per la tarda, crec.
4: Sí, després l'escola.
3: I un nens també hi van anar.
0: Molt bé, com va quedar aquesta exposició?
3: Xula.
0: Va quedar molt xula.
4: Bé.
0: I tot aquest tema de la migració, vareu aprendre coses perquè potser no havíeu investigat o no havíeu sentit tot aquest fenomen i vos va impactar qualque cosa sobre el que vos contava... que estava en Rubén, que heu dit?
3: Sí. Bueno, hi ha coses que ja sabíem, però hi ha moltes coses que no es va contar ell que impressionaven.
0: Com per exemple?
3: Que se va posar un traje per poder passar perquè fos tipo d'alta classe, perquè si no és com que no te deixaven passar.
0: És a dir, se va posar un traje per fer-se passar com a una persona que tenia.
3: Sí.
0: I que vos contaven... en Rubén, perquè veure la persona no, de cara a cara, no és el mateix que veure un vídeo o una pel·lícula, no, al final li podíeu fer preguntes també, m'imagino, no?
4: Sí, nos va contar que com va deixar la seva família, que després de 2 anys o 3 varen venir perquè va veure que se podia viure millor i pues, va s'abandonar la seva família.
3: Ell va ser profe d'educació física
1: i també va ser professor de judo.
0: Argentina?
3: Sí. No, aquí. I de natació.
4: Sí,
5: i preparador físic del futbol.
0: I que més vos contava? Quines dificultats vos deia que va trobar?
2: Perquè va fugir ell.
3: Exacte.
5: Perquè allà la situació estava molt malament sobre
3: política
5: i la política
4: estava molt malament. Cercar una vida millor, a veure si se podia viure aquí per dur seu fill.
5: Exacte, sí, l'economia de casa ja no podia pagar tot.
0: I creus que això és només en el cas d'en Rubén o també li passa a altra gent que migra?
4: No, sí,
0: a mi, per exemple, d'on heu après? Perquè també heu dit que heu vist un documental o una pel·lícula, no?
3: Sí. Vam veure una pel·lícula a 14 quilòmetres que, bueno, anava un pot de la migració de Nigèria, crec que era, per passar aquí a Espanya i era bastant difícil.
0: I vosaltres vos heu operat en situació qualque pic, perquè ara mos està tocant migrar molt d'espanyols d'altres països, no? I més per tema de la vivenda, aquí, com sabeu, a Mallorca és difícil. I vos imagineu vosaltres, a lo millor, que heu de migrar a un altre país, vos posau a la pell d'aquesta gent, què pensau sobre això?
5: Seria molt difícil deixar tot el que tinc aquí, pues me faria molta pena.
4: Sí, tenir-te que anar a una altra banda.
5: Deixar no coneixer ningú, tu nou.
4: Sí. Deixar que teva les teves coses seria molt trist.
0: I a la millor quan sigueu més grans, és a dir, no per força major, esperem, vos agradaria anar a viure a una altra banda, estudiar a una altra banda, a un altre país, o a com ho veus, això?
6: Jo, si és possible, fer la vida aquí.
4: Jo també. Sí, sí.
0: Idò, esperen que tingueu sort, i ho pugueu fer. Bé, com sou molta gent, bé, de la vostra edat encara no, la millor de la meva més gran ha de migrar a altres països perquè no se pot permetre comprar-se una casa aquí, o la feina no els hi dona, no? I se n'han d'anar a viure, a estudiar, a fer feina a altres països per això concretament. I bé, qualque cosa més que vulgueu comentar sobre aquest segon projecte de migració, qualque cosa que vos ha impactat, afegir qualque cosa?
4: No.
0: Molt bé. Idò, també, ara, supos que l'haureu acabat fa poc, aquest tercer projecte, o no sé si l'estàu fent encara.
3: Bueno, encara l'estàu fent.
0: Encara l'estàu fent. I sobre què és aquest projecte, també?
7: Que vols ser pollença de gran. Primer, vàrem fer una xerrada de Mateu, inici del turisme pollença, i com va començar i com és actualment ara. Després, vàrem fer un logo representant pollença.
4: Després vàrem treballar diferents temes afectats per al turisme i aquests temes eren l'economia, el litoral i la gestió d'energia. I després vàrem començar a treballar el que seria el projecte final.
5: El projecte és un vídeo de cada un dels temes treballats, com la gestió de residus, la mobilitat, el consum d'aigua, i explica'm l'impacte que té, com la destrucció de paisatges, consumir massa aigua o consumir molta energia. I ara també has treballat les propostes de millora que explicarem al vídeo, que encara no m'ha acabat.
0: Molt bé, i aquest vídeo, quina idea teniu pensada fer amb ell?
5: Pues, per exemple, jo vos posaré el meu exemple del meu projecte, que és un vídeo que feim com si un entrevistador entrevista a un professional sobre la gestió de residus i tot aquest tema. I pues, ara ja estem treballant el vídeo i ja han gravat parts, preguntes que li han fet al professional i pues, ara l'han d'acabar.
0: Però triau només un professional o diversos?
3: Com que jo també el faig amb ella, pues, nosaltres fem dos professionals, sinó un de gestió de residus de la mà i l'altre de terrestre, no? Com a les basures... I moltes coses, i de la mà, bueno, plàstics i tot això.
0: I aquest títol que vol ser pollença de gran, per què creus que és?
4: Jo crec que és perquè jo crec que el tema són com per cuidar-la perquè d'aquí un parell d'anys estigui millor o igual, que no pitjori.
3: O com va en pollença un futur.
0: Molt bé, sí, un títol un poc metafòric, no? I que heu après d'Emser, per exemple, no? Que ara deia que heu xerrat amb un d'un tècnic, doncs, no sé si sabíeu de la seva existència, a més d'obrir camions, però sabíeu què feia Emser?
3: Bueno, nosaltres nosaltres vam fer com si nosaltres fóssim un professional. Sinó...
0: Ah, és a dir, no l'heu entrevistat.
3: No, però hem cercat informació relacionada i pues, hem pogut... sabrem més o menys com fan la seva feina, què podem fer per millorar-ho, així.
0: I de què s'encarreguen, sincerament?
7: Què heu descobert? De
0: reciclar? Ho has demanat, ho hauríem de firmar, no demanar?
7: Reciclar.
0: De reciclar, i a men, però quina funció tenen? Què heu treballat? Què heu trobat? Què heu cercat? Mem.
5: Pues, és una empresa, per dir-ho així, de l'Ajuntament, que pues, ajuda a Pollença a estar neta, que no hi hagi tanta basura, i al final, pues, sense ells, la veritat és que ho tindríem un poc difícil.
0: I també van a cercar porta per porta, ho fèiem, i això, no
5: sí,
0: sé si...
5: Sí, exacte.
0: Molt bé, i heu vist ara que estan donant cubells aquí de vora... per reciclar. Ho heu vist?
4: Sí.
0: Allí hi havia coa i tot. I vostres pares o aprenents l'han anat a cercar?
4: Sí.
0: Ja, mira, una altra cosa. Jo vos dono idees, eh? M'heu de posar després, a més si me ponen bona nota. I va bé, això encara no ho heu acabat, no?
4: No, ara estem en procés. Sí, en procés, sí. Gravar-los, editar-los.
0: I vos gravareu a vosaltres mateixos?
4: Sí.
0: Ah, mira que guai. I va bé, aquesta assignatura, Maria Profe, com se fa? És una optativa? Se manté a altres cursos? O és només a primer?
2: Bueno, aquesta assignatura se fa primer perquè ja fa hores de lliure disposició que tenim tant el Departament de Biologia i Geologia com el Departament de Geografia i Història. I aquestes hores pues, els hem organitzat per fer aquesta assignatura a primer. Realment tampoc no és una assignatura com a tal, que hi hem, si després quan se qualifica se dona una part d'aquesta producció, ho ja fa amb tant el Departament de Biologia per posar la nota com el Departament de Geografia i Història.
0: És a dir, és com un extra cada assignatura.
2: Sí, com si fos una optativa. I bueno, això s'ha de dir que se fa primer. Se podia haver decidit a lo millor un altre curs, però en principi se fa primer.
0: Molt bé, i no sé si voleu comentar res més, però bé, jo crec que aquests tres projectes molt, molt interessants i bé, ja veurem a veure quan acabo aquests vídeos com vos queden. Com vos queda, que en fareu una o més d'una?
3: En feim bastants, sí. Perquè sí. Com en el primer tema varen fer cada classe un parell de grups i pues, n'hi haurà bastants.
0: I ho pujareu a xarxes, ho veuran els pares, ho es posareu, com serà això?
2: Bueno, hi ha un grup, me sembla, primer C, a Marina, que sou vosaltres.
4: Sí.
2: Què voleu presentat?
4: En un concurs de curs de club.
0: Ah, mira, Curt Club, és veritat, que comença ara d'aquí res.
2: O sigui, ells ja el tenen acabat perquè l'han presentat.
0: Sí, perquè comença d'aquí res, no? Comença la...
4: Per mi dia 12 o dia 10, ara no premis.
0: Sí, sí. Molt bé, i de super, ja sou, i d'anar a donar suport en aquest curt. Quant vos dura aquest curt?
4: És un minut i mig per mi.
0: Ah, mira, idò, el trobarem. Però on el pot veure la gent? Ja l'heu publicat o a qualque banda?
4: No, el publiquen si quedes finalista o guanyador.
0: Molt bé, idò, molta sort. Maria, Àngels, Marina, Ariadna, Júlia, Marta, Núria i la profe Ana Maria, moltes gràcies per venir. I ara tenim uns alumnes d'FP que els hem de deixar passar, així que posarem una cançoneta i els escoltarem a ells. Moltes gràcies per venir. Fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Bé, seguim en aquesta campana d'avui, en el que coneixem una miqueta més algun dels projectes de l'Institut Gent Cifra de Colònia. Heu sentit ara aquestes alumnes fa una estoneta, però necessitàvem fer una pausa perquè hem de fer canvi de cadires, perquè de fet també volem xerrar una miqueta més d'aquesta FP mitjà i superior de les activitats físico-esportives, perquè no sé si recordeu, van venir fa unes setmanes a parlar-nos de la jornada solidari, volen saber com els va anar i tenen preparades també unes altres jornades que faran a la platja aquestes properes setmanes abans de que s'acabi el curs. Per tant, si teniu fills que van a escola a tercer, quart o cinquè de primari, vos interessa, perquè seran qui podran gaudir de les activitats que mos preparen. Ara mos ho contaran, mos acompanyen en Jeroni Font, que és professor d'FP de mitjà i de superior d'aquestes activitats físico-esportives. Jeroni, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies per ser convidada.
0: Gràcies per tornar aquí, vens acompanyat d'un alumne de superiors, en Joan Miquel Vives. Joan Miquel, bon dia, com va?
2: Efectivament, bon dia. Moltes gràcies també per convidar-me aquí.
0: Gràcies per venir. Bé, xerram, si ho fem per ordre cronològic, mos heu de contar primer com va anar la jornada solidari d'un 8 de maig i després xerrarem de com acabareu aquest curs amb aquests alumnes de tercer, quart i cinquè primari. 8 de maig, en un poliesportiu, s'ha omplit d'alumnes, que eren de 6 en aquell cas.
1: Eren de 6 i primer d'ESO, és a dir, la jornada solidària es venen tot el que són l'alumnat a nivell municipal, ja sigui pública o concertada, d'alumnes de 6 i primer d'ESO. Enguany ho vam fer 18 de maig i, com també va passar l'any passat, la climatologia va ser un efecte un poc condicionant, per dir-ho de qualque manera. Va ser un dia que va acabar plovent i ho vam fer a interior,
0: és
1: a dir, com l'any passat.
0: Ah, sí, és vera, dins el pavelló.
1: Sí, és vera que nosaltres ja estem previstos, ja teníem aquestes dues possibilitats. Sempre que podem, mos agrada fer-ho exterior, però a què fer, no mos vàrem poder jugar que mitjan jornada, mitjan de matí, que el que va passar finalment plogués, i vàrem decidir finalment fer-ho interior. Però bueno, va anar bé, eh?
0: Això també és un aprenentatge per als organitzadors.
1: Així és.
0: Que són els alumnes i que han de tenir sempre previst un pla B.
1: Així és.
0: Quant d'alumnes vareu mobilitzar aquell dia?
1: Varen ser un poc més de 300 alumnes. Uns 330, una cosa així. És a dir, és una bona moguda. Al final, nosaltres absorbim moltíssim d'alumnes i la coordinació és totalment indispensable. Al final, nosaltres fem una setmana de mesos enrere dins l'assignatura de metodologia, és on pues, anem aplicant aquests coneixements que els alumnes han anat aprenent i assolint a lo llarg del curs, i és com una culminació, per dir-ho de qualque manera, de l'assignatura a nivell metodològic, però també a nivell organitzatiu i coordinatiu.
0: Bé, doncs un dels professors que ho coordina, i en Joan Miquel, un dels alumnes que li va tocar, eres el coordinador de l'activitat. Una cosa d'aquesta envergadura, una diada d'aquesta classe, estrès o no?
2: Hombre, és una gran responsabilitat. Jo m'haig oferit també voluntari per ser coordinador, primer de tot perquè me fa ganes, com a, diguem, a nivell professional, duc a terme com a màxim responsable d'un projecte. També sabíem que era una jornada solidària, que també anava destinat tot el que recaudàvem a Veïmà, que és una associació d'aquí de Pollença, que tots els pollencins deuen conèixer, pues me fa moltes més ganes, a part de que també volíem que tots els atlots que estaven involucrats i que venien s'ho passessin bé, i vaig agafar aquest repte com a experiència i per ganes d'aprendre. Va estar molt bé perquè durant moltes setmanes la nostra classe vàrem poder organitzar, triar les activitats, anar a conèixer primer de tots els lots, saber de quant de nombre de lots disposaven, el que havien d'anar fent. Va ser un repte i crec que ho vàrem assolir bastant bé.
0: Clar, i no és el mateix estudiar-ho, que t'expliquin com s'ha de fer, que fer-ho amb alumnes de veres que no són dels vostres, que són nins d'això, de sisè i de primer, que són allà i que heu de tenir resposta i reaccionar, no?, si hi ha incidents o coses.
2: Totalment.
0: Així.
2: Gràcies també, durant tot l'any, a l'assignatura de metodologia en Jeroni, a part d'una bona teoria, mos havia fet ja, mos havia preparat molt de casos pràctics, també amb alumnat tant d'ESO com de primària, per veure que no simplement és una teoria, sinó que la pràctica és on has de treure tot el que has après i també recursos de molt de pizza on no hi són. Has de tenir la part d'improvisació, on també és molt important.
0: I també coordinar amb, coordinar la col·laboració d'empreses de fora.
2: Sí, varen disposar d'una sèrie de col·laboradors on tant Caixa Colònia...
1: Sí, sí. Sí, podem aprofitar un altre pit per donar-se gràcies, sobretot a l'Ajuntament de Pollença també, instal·lacions, és a dir, tema de gestió de busos, perquè, clar, les escoles d'esport van haver de venir busos, tot això va estar coordinat. Després la Fundació Guillem Cifre de Colònia, que m'ho fa una donació econòmica molt important, que al final també se'n va tot cap a Weimar. El que és Gelat Can Butxaca, on ens ofereix també d'aquest petit refrigeri que els lots agraeixen moltíssim, i després també la cooperativa de Pollença, on també ens dona aigua, ens dona un poquet de fruita, que gràcies també a l'FP de cuina de Guillem Cifre de Colònia, que també ens ajuda a fer aquests bocadillos, i al final pues, donam servei tant de berenar, per dir-ho qualque manera, i també d'activitats físico-esportives a l'allar d'un dematí que segur que és molt memorable. Fa molt d'any que se fa això.
0: Fa ja molt d'anys, nosaltres intentant ser-hi cada any, és perquè enguany va ser això, un mal dia meteorològic, però bé, ho vareu poder fer a de dins. Clar, tot això que comentam és, diguem-lo, de fora, després allà, el que és la coordinació de les activitats en si, dels exercicis, els jocs que els hi feix fent els alumnes. I tot va a càrrec dels alumnes, Geroni, tant de mitjà com de superior.
1: Sobretot els organitzadors són els de primer de superior. Són qui, a partir de la assignatura de meteorologia, creen les activitats, les planifiquen, les duim a terme, és a dir, sempre és a partir del primer de superior. Els de grau mig ens ajuden sobretot el dia de la jornada. El dia de la jornada també les implicam, ells el dia que fem els simulacres venen per també conèixer les activitats de primera mà, però sobretot són els de superior. De mitjà és un poquet més acompanyament de cara al grup d'alumnes, perquè, claro, d'aquests 300 alumnes sempre les dividim en diferents grups, sempre fem 28, 29, 30 grups petits, a partir de les activitats que pugui ser rotatiu i tothom pugui fer totes les activitats amb una capacitat possible, no? Perquè, clar, són molta gent i al final s'ha de ser així, al final, per fer un grup petit. I de mitjà ens ajuden a coordinar tot aquest fet.
0: Hi haurà jornada solidària 2027?
1: Efectivament.
0: Segur que sí.
1: Segur que sí.
0: Segur que sí. Molt bé. I de l'any que ve en tornarem a xerrar. Enhorabona per la feina feta.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Jo, Miquel, com a experiència, tot i que eres passar bomba, no?
2: Sí, m'ha agradat molt, tant la part de coordinar com també estar allà el dia de la jornada, òbviament. M'ha agradat veure'ls en lloc contents. Les activitats troc que varen ser acertades a pesar de que els varen adaptar a interior. I cap problema ni un.
0: I de com que teniu molta energia o de FP de físic esportiu i no, però basta, tot aquest trull, això era fa un mes i ara, mes de juny, en teniu una altra de muntada, d'organitzada, que són aquestes jornades a la platja. Me dèieu, per alumnes de tercer, quart i cinquè de primari de tots els centres educatius del municipi.
1: Així és.
0: Bé, què fareu i quan? Quantes que van anar a la platja?
1: Sí, això són tres dies, començant dilluns 15, que és el primer dia on vendran ja els primers dos centres i després continuant dia 16 i dia 17. Són aquests tres dies de juny on venen pot ser totalitat d'aquests tres nivells educatius, que és tercer, quart i cinquè de primària. I tornant a el que ha dit entre en Joan Miquel també, això en el final és un aprenentatge superpositiu de cara als alumnes, perquè el que també has dit antes, fan feina en gent real, ja no són casos pràctics que feim entre nosaltres o els mateixos alumnes, però molt de pits han de fer d'usuaris i altres fan de monitor, no? En el final pues, és un cas totalment real. Això també forma part de l'ESFEMPO, que és una sèrie de pràctiques que a nivell de currículum els alumnes han de fer, i és un seguit d'activitats programades que ja fa temps que està programat, però també una continuïtat de tot el que han anat fent al llarg del curs i un molt moment per poder aplicar tots els coneixements i competències assolides.
0: Això ja ho fèieu també els altres anys,
1: sí, sí,
0: no és el primer.
1: Fa anys que se fa.
0: Fa anys. En quina platja anau?
1: Anam a
2: Llanaire.
1: Sí. La part de Llanaire.
2: Sí.
0: I de Llanaire, els dies 15, 16 i 17 de juny, que són fi de curs, els alumnes també ja necessiten...
2: Un pot de descans,
0: sí,
2: eh?
0: Sortir de fora, que els hi pegui un pot, un llum també, que els hi fareu fer allà a Llanaire.
2: Vale, se constarà en total una sèrie de quatre estacions, on la primera és un poc d'escalfament, un poc de coneixement-nos un poc, i mos aniran arribant grups i nosaltres els farem rotar dins d'aquestes quatre estacions, un total de 15 minuts aproximadament per estació. Durant tot el dia mos aniran passant grups, per tant haurem de ser totalment àgils, i la primera estació, com he dit, serà un pot d'escalfament, jocs per conèixer-nos. La primera estació la durem dins el que vendria a ser arena, totalment arena. Passaria en una segona estació on juntarem jocs arena, però també una part que estigui dins aigua, per començar també adaptant-nos un poc en el medi de passar de ser acabanyat, i finalment faran una activitat totalment dins l'aigua que crec que als nens els hi pot agradar molt.
0: Ja han de menjar, deuen frisar, eh? Quan duen una estona tallada banyats-se i fiquets-se en remull.
2: Uf, quasi tots, ara també estem fent un poc de natació escolar, també en aquestes FEMPO, i vos podem assegurar que tots venen amb ganes de banyats-se i el que menys els agrada és la part que els tenim fora de l'aigua.
0: A més, els hi fes natació escolar, eh? Això és un altre. És
2: sí,
0: a dir,
2: sí.
0: Aquest dia s'estava anant a la piscina per donar-los-hi algunes classes. També van passant alumnes i de diferents centres.
2: Sí, estem a la piscina d'aquí de Pollença, del poliesportiu, i ens passen alumnes des de cursos d'infantil, 3, 4, 5 anys, fins a 5 o 6 de primari de totes les escoles que hi ha a Pollença, efectivament.
0: És aquesta relació de l'FP, de l'activitat físico-esportiva que teniu amb, diguem, amb un municipi, no? Que no se queda només entre les vostres parets o dins un poliesportiu, sinó que voleu tenir aquesta activitat amb un poble, sobretot amb alumnes.
1: Sí, es dona un poc aquesta activitat de servei, no? Ja que els alumnes aprenen també de manera molt positiva amb aquesta vivència, pues, també fent com un retorn a nivell municipal, perquè també el que puguin ser nines del municipi se beneficien dins qualque manera, per dir-ho així, de lo que és el nostre cicle i els nostres aprenentatges i experiències.
0: Les famílies que ens escolten, que tinguin infants de tercer, quart o cinquè de primari, que això, que anireu a fer-los les jornades a la platja, han de saber res? Han de dur res en especial?
2: Hombre, el més important, banyador,
0: sí
2: o sí, però sobretot volem conscienciar que puguin dur crema solar, gorra, aigua, molt important per tot el temps que també el sol ja comença a pegar, crema solar i aigua molt important. I sobretot també moltes ganes de jugar i participar i de portar-se bé.
0: També, eh? També és
2: molt important.
0: Què estan amb altres? Una horeta per grup o més?
2: Sí,
0: més
2: el grup,
0: manco.
2: Sí. Va passant durant aquestes activitats més o menys una horeta i cada hora anem recepcionant un grup d'aquella mateixa escola o escoles diferents, depèn.
0: Els alumnes tindran un bon fi de curs, idò, gràcies també a activitat com aquesta. I vosaltres, el vostre fi de curs com va? Quan acabeu l'FP, vosaltres?
1: Dia de nou, de nou.
0: Res,
1: sí,
0: i d'ajut després.
1: Sí, ara ja acabam el que són amb aquestes activitats diferents, com natació escolar, com platges. Després també hi ha altres alumnes que estan fent pràctiques empreses. En el final pues, sempre fem com una coordinació a bones, a final de curs sigui... Pues, adequat, per dir-ho un poc de la situació de nivell de calendari i a nivell també d'obligació normativa i de currículum.
0: Ha estat un bon any.
1: Ha estat un bon any, sí. Sí, sí, sí.
0: Joan Miquel, per
2: sí,
0: tu també.
2: Sí, diria que sí, m'ha agradat molt, hem compartit moltes experiències, hem après de zero i hem estat capaços de dur diversos projectes a final de curs. Jo diria que ha estat un bon aprenentatge i sobretot hem gaudit bastant d'aquest procés.
0: Aquesta FP d'activitat físico-esportiva que té tant d'èxit que ve gent de per tot. De fet, Joan Miquel, d'on ets tu?
2: Jo som de Santa Margalida.
0: Sí, per què volies venir aquí a fer-la tu?
2: Vaig triar venir aquí perquè m'ara em dic que a nivell alumnat, professorat, estava bastant bé i vaig optar per dir, bueno, pues anirem fins a Pollença, que també ja em varen avisar que era un gran poble i... I això.
0: I aquí ets,
2: i aquí
0: a la ràdio. Oh.
2: Sí.
0: A la ràdio de Pollença, contar com ha anat aquest curs. Què és que vols fer tu, Joan Miquel? Què te vols dedicar?
2: Mem, jo actualment també estic cursant Economia a la UIP, però vaig triar perquè sempre havia estat, el meu món sempre ha estat vinculat a l'esport i volia tenir una sèrie de sortides també, sobretot de caire a l'estiu, a muntar projectes també per gelots, nins de Santa Margalida, de Can Picafort, i m'agradaria tenir també aquesta sortida, ja que és una de les coses que m'agraden.
0: Se poden compaginar els dos estudis?
2: S'estan compaginant. Ho intentam, de matins una cosa, ara baixa't l'altra, i ara també estic en setmana d'exàmens, és complicadet, però se du, se pot dur.
0: Geroni, el perfil dels alumnes és molt diferent, no? Imagina.
1: Sí. El perfil d'alumne és bastant variat. L'únic, clar, el que nosaltres sempre demanam i el que ens interessa més és que venguin amb ganes d'aprendre, amb ganes de fer feina i sobretot amb molta responsabilitat a nivell d'estudis. És a dir, venir a fer un cicle físico-esportiu, ja sigui mitjà o superior, no només venir a jugar, a passar-se bé i coincidir a fer lliure, no? Per dir-ho de qualque manera, que ells ho tenen molt clar... a vegades que ho fan a l'assignatura d'educació física, lo nostre és més diferent. Lo nostre és un FP, que és una sortida professional. En el final cercam gent que vulgui fer els estudis, que se vulgui implicar per fer una formació per dia demà, poder anar a diferents empreses a donar un perfil de servei. És a dir, són persones que han de donar un servei el dia de demà. I això és sobretot el que volem. Alumnes que venguin amb ganes d'aprendre, amb ganes de fer feina, però sobretot amb implicació i ganes.
0: I alguns d'ells acaben després a la universitat?
1: Moltíssims.
0: També?
1: És a dir, sí. Tenim un percentatge molt elevat d'alumnes que acaben el grau superior i després també van cap a la universitat. És a dir, la promoció d'enguany hi ha molt d'alumnes que ja volen fer, de promocions anteriors també. I també el que molts passa és que moltíssims dels alumnes nostres que acaben a ser grau mitjà són futurs alumnes nostres de grau superior. És a dir, que la gran majoria d'alumnes les tenim 4 anys de forma consecutiva.
0: Molt bé, vull dir als nostres oients que tornarem a parlar amb altres, concretament amb alumnes que han fet Erasmus enguany amb aquesta FP d'activitat físico-esportiva. Dia 17, d'aquí 12 setmanetes, tornarem a ser amb altres, tindrem en Amal Villar, que ho ha coordinat una miqueta, i algun d'aquests alumnes que han partit a fora, que és un altre al·licient també, imagino per ells.
1: És una molt bona experiència. Estudis.
0: En Joan Miquel no hi ha anat.
2: No
0: pot fer tantes coses.
2: No se pot dotar.
0: Molt bé. Bé, gràcies a tots dos per haver-nos explicat. Que vagin molt bé les jornades a la platja. I ja ho sabeu, famílies, si a cap vostre teniu això, alumnes que fan tercer, quart o cinquè de primari, els dies 15, 16 o 17 se'l passaran bomba per Llanaire, gràcies a gent com en Jeroni i no alumnes com en Joan Miquel, que són qui ho organitzen. Que vagi molt bé i bon fi de curs.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies.
3: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana els pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor a tot l'estat. La major part, dones grans i residents a comunitats del nord. És la dada més alta dels darrers 10 anys per un mes en el qual ni tan sols s'ha arribat a l'estiu. De fet, la ministra de Sanitat, Mònica García, a la presentació del Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels Efectes de la Calor, ha advertit del risc que suposa que les altes temperatures es registrin fora dels mesos centrals de l'any.
2: Per minimitzar els efectes de la calor, el Ministeri ha presentat avui aquest pla d'actuació que inclou la publicació diària d'un mapa on cada comunitat, cada persona pot comprovar el seu nivell de risc i les actuacions preventives a dur a terme per protegir la població. Preocupen especialment les persones grans amb patologies prèvies, però també d'altres col·lectius, com la infància.
3: El problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los expertos saben bien que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
1: Es una de las noticias del día. Melia finalmente también abandona la gestión de seus 15 hotels a Cuba. Cedeix així a la pressió de Donald Trump en una decisió similar a la que hi va prendre Iberostar, que va retirar la seva marca a 12 establiments a l'illa. Així ho ha anunciat la cadena mallorquina en un comunicat en el qual explica que ha pres aquesta decisió des d'un profund sentit de responsabilitat empresarial.
2: Recordem, però, que el president nord-americà ja va amenaçar de fortes sancions qualsevol empresa que mantengués negocis en la cadena estatal cubana. Això ha afegit el desabastiment extrem que pateix Cuba d'energia, de combustibles i d'altres subministraments bàsics pel bloqueig nord-americà ha impedit totalment l'operativitat d'aquest negoci. Feia mesos, de fet, que l'èxode de vols ja havia provocat una baixada dràstica de turisme i, de fet, tots els hotels de Melià a Cuba ja es trobaven tancats i sense activitat. Tot plegat està causant aquesta desbandada de cadenes hoteleres, com l'anunciada ahir per Iberostar i avui per Melià, que agreugen encara més la crisi humanitària que pateix el país caribeny.
1: Els tribunals, el jutge Juan Carlos Peinado ha ajornat fins al pròxim 15 de juny la citació de Begoña Gómez. La vista prèvia al possible judici amb jurat popular s'havia de celebrar inicialment el 9 de juny. El magistrat ha acceptat el canvi de data a petició de l'advocat de la dona del president del govern central.
2: En aquesta audiència, el jutge d'instrucció decidirà si envia Gómez a judici per 4 delictes: corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influència i apropiació indeguda. L'instructor recalca a Gómez l'obligació d'assistir-hi tant d'ella com als altres dos investigats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la resolució dictada aquest dimarts, Peinado reitera que han de comparèixer en persona i amb els seus lletrats i llança un avís clar: si no es presenten als jutjats, seran conduïts per la força pública.
1: I acabam amb una notícia tràgica. 5 agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit a Guipúscoa. El seu vehicle ha xocat contra un camió cisterna.
2: Un sinistre que ha corregut vers les 9 i quart d'aquest matí per causa que ara s'investiguen. El conductor del camió ha resultat ferit i ha estat traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència d'aquest fort impacte, els 5 agents han mort.
1: Així arribam a les 12 i 4 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a IB3.

0: 12:20, arribam a la darrera hora d'aquesta fil per randa i ho farem parlant d'esports. Ja vos hem dit que avui faríem un repàs en aquesta àrea i per això mos acompanya un regidor d'esports, Mateu Togores, bon dia.
1: Bon dia.
0: I un tècnic de l'àrea, Tomeu Siquier, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, nosaltres a l'informatiu cada dia tenim una secció neta d'esports i a part de contar el que fan els clubs esportius del nostre municipi, que n'hi ha molts i tenen molta activitat, sempre també recordam, en Tomeu mos va enviant a la ràdio informacions perquè anem anunciant, i aquest dia estàvem anunciant també ja les activitats d'estiu. Bé, ja fa estona que també anunciàvem les inscripcions de cara a apuntar-se a les activitats i ara en farem un repàs. Però bé, el que s'ha anunciat aquesta setmana és l'obertura de les piscines i la d'un moll, l'esperada obertura de la piscina del Port de Pollença després de les obres de millora. De començar parlant per les piscines, per les obres de la millora de la piscina d'un moll.
1: Com vulguis, podem començar si vols per les piscines.
0: Vinga,
1: el
0: que s'ha fet en aquesta piscina.
1: Bé, si em cas faré un poquet d'història de, sí, de les obres d'aquesta piscina. Vàrem... en un seu moment vàrem veure que hi havia un problema greu en un forjat de la piscina, la part, perquè mantenia la part que sustenta la piscina, pues, per una qüestió de filtració d'aigua que és en cloro, pues, va atacava les vigues i havien de fer una activació urgent. En un seu moment, des d'Urbanisme, vàrem preparar, diguéssim, com dius, aquesta actuació, se va fer la licitació, però vàrem tenir un entrebanc que és la primera licitació, però no hi va haver cap empresa. Això va ser l'estiu, o abans de l'estiu. Posteriorment vàrem fer una segona licitació d'urgència i vàrem tenir ja l'empresa va començar les obres. Per tant, ja vàrem un cert retard a l'hora de per acabar aquestes obres, que s'ha veure greujar per també en problemes que varen sorgir quan se va anar fent l'obra. La qüestió és que l'obra va ser un reforç d'un forjat i després un canvi de tot el que era l'enrajolat de la piscina. Crec que el resultat ha estat, crec que ha quedat bastant bé, o nosaltres creiem que bé, diria, i un dels problemes, un dels retards que vam tenir va ser després poder tornar a posar en marxa tot el que és la piscina, tota la maquinària i la neteja de la piscina, perquè una obra d'aquesta característica, una obra tan gran, després pues, tota la instal·lació en van quedar amb pols i bé, lo que quan hi ha una obra de Piqué Predés i tot, més o manco des que varen acabar l'obra, no ho sento, m'ho pot recordar, però crec que hem estat un mes, més o manco, per poder obrir, un mes i mig. Després varen haver de començar a fer anàlisis de l'aigua de la piscina perquè estan en condicions i una vegada, segons normativa, una vegada que tens l'aigua adequada, diguéssim, ara han de passar 15 dies per poder obrir i tot aquest termini mos han induït a obrir ara per primer de juny. Però per lo que mos han arribat els usuaris, pues, estan molt contents de com han acabat aquestes obres i com està la piscina amb un enrajolat que és... davant tenia un problema pues, que rellisqueava bastant. Aquestes són rajoles de posta per piscina, són bastant àrides, és un material que quan està banyat no patina gens i bueno, estan contents de com ha acabat. Segurament falten polir detalls i algunes cosetes que sorgeixen quan se fa una obra, però per lo que el feedback que ens arriba és que ha estat positiu. I hem aprofitat ja per obrir la piscina de Pollença. Enguany també de primer de juny estarà oberta tot 4 mesos, des de juny fins a final de setembre. Hem afegit un mes més.
0: A l'obertura
1: 15 dies, precisament era aquesta la raó, bàsicament aquesta és la raó, 15 dies abans de juny, començàvem a mitjan juny, doncs començàvem ara a primer de juny i acabàvem a mitjan setembre i ara acabarem a final de setembre, perquè creiem que i de més s'ha vist que el mes de maig ja feia una calor considerable, pues, poder tenir més temps obert aquestes piscines i que siguin un punt on la gent se pugui anar a refrescar amb aquestes onades que tenim de calor darrerament.
0: Després parlarem d'aquests horaris de, per anar a fer la natació lliure, però si parlem de les classes de natació, dia primer, aquest dilluns, també se va obrir un termini per les inscripcions de la natació d'estiu dos usuaris d'hivern, és a dir, que tot i que l'hivern passat, a causa de lo que ha explicat el regidor d'aquestes obres, estava tancada la piscina, se mantenen en aquests usuaris d'hivern de l'any passat que venien. Perquè després em dic que ja per nous usuaris s'obriran dilluns que ve les inscripcions, dia 8.
1: Sí, se mantenen un nous aquests usuaris antics, perquè de totes formes nosaltres ja teníem fet, vàrem fer una preinscripció d'hivern, perquè els nostres comptes eren no estar tots els mesos tancats, ja havíem fet una preinscripció, però entre la preinscripció que havíem fet i els usuaris que tenim d'anys anteriors és el que estem utilitzant per donar aquesta prioritat ara aquesta primera setmana, i després seria per nous usuaris, per aquests nins. Tomé, tu comenta que mos has dit com estan aquestes...
0: Les inscripcions, perquè es fan via, no?
2: Per allò que m'han dit na Teresa i na Antònia, ja fan molt bona feina des del seu lloc de feina.
0: Les saludam des d'aquí, eh? Que venguin qualque dia.
2: Des del seu lloc de feina. D'adults hi ha un 75% ja de places ocupades, d'usuaris que tenien la prescripció feta de l'any passat, i de nins hi ha un 60%, més o menys. S'ha de dir que hi ha una major demanda per nins més petits, de 3, 4, 5, 6 anys, i que sí que tenim més places a nins de 8, 9, 10 anys, que són una mica més gran. Està tothom convidat a apuntar-se.
0: Aquesta primera setmana conta imparantits usuaris, a partir de dilluns s'obri a tothom, en nous usuaris. Estan parlant de classes de natació en un moll o també pollença?
2: El que hem fet en guany és dur una línia de classes durant l'estiu en un moll, perquè hi havia una demanda pollença de que la piscina la gent la volia més per una zona d'esbarjo, i per tant, per no tenir tots els carrils ocupats per classes, hem decidit dur una franja horària cada dia en un moll, i així tenir aquest espai perquè la gent pugui venir a nedar de manera lliure.
0: I de per apuntar-se s'han de posar en contacte a l'àrea d'esports, telèfon, correu, també?
2: Sí, telèfon o correu, després també fem molta feina a la pàgina web, que si posau esports, pollença, surt tot, i allà penjant tota la novetat de les activitats, de preinscripcions, de lo que sigui. I podeu cridar en un número de l'àrea en qualsevol moment.
0: Molt bé, de memòria te'l saps?
1: I també, ara els te puc llegir, no els ho tenc aquí.
0: Ah, el Mateu ho dirà ara.
1: I també hi ha l'aplicació per fer les reserves de natació també, o de qualsevol altra activitat, de pàdel, de tennis, sí. Qualsevol. Tenir l'aplicació fa agilitza també aquest tràmit, perquè tenim l'aplicació i després tenim la plana web, són dues.
2: És a dir, primer l'usuari s'ha d'inscriure com a usuari d'un poliesportiu, a partir d'aquí nosaltres li fem descarregar-se una aplicació amb un usuari i una contrasenya, i aquí se pot reservar tant carril de natació com gent de futbol, com pistes de pàdel, de tennis, de tota l'oferta que tenim. I ara en Mateu, si vol dir un número de telèfon.
1: Tenim un telèfon d'un pavelló, seria 663-96-33-49, 663-96-33-49. Udopoliesportiu seria que és un que està un telèfon de dalt, que de veia, però de veia tots dos són accessibles des de la mateixa persona. 663-96-33-82. I després tenim l'aeroport de Pollença, la que posa piscina, 672-39-46-88.
0: I el correu esports@jpollenca.net, i això aneu a la pàgina web de l'àrea d'esports i trobareu tota la informació de tot el que fan. Hem començat parlant de piscines i de natació. A lo millor vos podem recordar també els horaris per la gent que hi vol anar a nedar lliurement, sense classes a la piscina, en un moll està obert de dilluns a divendres de les 7 de matí a les 9 de vespre i dissabte s'obrin...
1: Les 9 i mitja.
0: Ah, jo tenc de 8 a 1 i de 4 a 8. Ara no ho tenim bé?
1: No, de dilluns a divendres de 7
0: a 9 de vespre.
1: A 9 i mitja.
0: Ah, vols?
2: A 9, crec.
1: I aquí, sí. Que per a 9 i mitja.
0: No, i de dir que...
1: No, perdona, perdoneu, perdoneu. I deu haver una correcció en aquest.
0: Tenim dissabte de 8 a 1 no. I de 4 a 8, diumenge i festius tancats, a Pollença de dilluns a divendres de 9 a 8, dissabte i diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja, i de juny a setembre a Pollença estarà obert cada dia de 10 i mitja a 6 i mitja. Això és el que nosaltres dèiem, però bé, sempre contacteu a l'àrea d'esports. I com dèiem, hem començat parlant de natació, però hi ha altres activitats esportives, també d'estiu, que en aquest cas ja se varen obrir, per als usuaris d'hivern ja se varen obrir més per les inscripcions, per tant, un nou usuari s'ha obert aquesta setmana. I Tomeu, si mos vols repassar un poquet quines són aquestes activitats que hi haurà a l'estiu i si queden places...
2: Bueno, les activitats de l'estiu són les mateixes que d'hivern, és a dir, feim pilates i després posa't en forma i millora de forma física. El que feim amb l'estiu és reduir el número de franges horàries que oferim, perquè tenim una disminució d'usuaris que volen venir, i donem, oferim dilluns i dimecres a les 8 i mitja de matí, fins a les 9 i mitja, i dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8 a 9 de vespre. A l'hivern feim dues franges de cap vespre, que és de 6 i mitja a 7 i mitja i de 7 i mitja a 8 i mitja. Tant pilates com millora com posat en forma té una gran demanda i està tot ple i tenim llista d'espera. La gent del poble se vol estar en forma.
0: La gent de Pollença és molt deportista.
2: Sí.
0: Perquè a part de avui estan parlant de tot lo públic i lo municipal, però tenim molt d'espais privats que també estan ben plens. Bé, si parlant de les estades, ja nosaltres ja fa unes setmanes o un mes que se varen obrir les inscripcions, les prescripcions de les estades i del parc de juny i setembre. També hi ha llista d'espera?
2: Bueno, en el parc de juny i de setembre el que hem fet és que teníem un número de places i l'hem augmentat un poc perquè no hi hagi llista d'espera, és a dir, hem acabat les inscripcions que teníem. Recordar que són un parc de juny és de dia 22 a dia 30, són 5 dies, el que dia 29 a Sant Pere i el festiu i no n'hi ha, i part de setembre és de dia 1 a dia 4, si no vaig errat, vale, també està en plena. I les estades en guany també hi ha hagut una gran demanda, tenim tot ple també, tenim 667 usuaris, una mitja de 333 per mes. I el que hem fet és omplir i intentar col·locar tothom que ens ha demanat.
0: Ja teniu l'equip de monitors.
2: Bueno, l'empresa...
0: És una empresa que ho gestiona, menys mos voleu explicar.
2: L'empresa que ho gestiona, que té la licitació, està fent feina. Nosaltres el que fem és col·locar un INS per edats i li passam a l'empresa la demanda que tenim. I l'empresa és l'encarregada de contractar un monitors.
0: Quines edats són les estades? Són més petits, després quan arriben a una certa edat se'n van a punt jove i quan arriben ja a una altra certa edat no volen anar enlloc. Mateu, les edats...
1: Jo les edats crec que és...
2: De partir de 5 anys fins a haver, diria, 13, 14, 15, va depenent un pot de la demanda que tenim a nivell de grups. O sigui,
0: sola de més demanda de més petits, no? Però també per la conciliació familiar molt de pit les estades.
1: Sí, perquè el punt jove crec que cobreix dilluns, dimecres i divendres.
0: Només són 3 dies,
1: són
0: però
1: 3
0: ja
1: són
0: més grans.
1: I són un poquet més grans. Diguéssim, aquesta, nosaltres, jo crec que, no sé si és fins a 6 de primària, que nosaltres, i el punt jove cobreix des de secundària. Ara això ho estic dient de memòria, però bàsicament és això. A veure que, diguéssim, aquesta part... Però jo vull remarcar una cosa, que és que aquestes estades no només són una guarderia de nens durant aquests mesos d'estiu, sinó que diguéssim, fan activitats programades i no només és allà que els guarden i s'acabaren, que dir que són unes estades diguéssim, d'una certa qualitat, un nen surt, fan moltíssimes activitats,
2: fan una excursió per setmana,
1: fan, és a dir, no se queda endulç allà en un pavelló i dir, bueno, teniu una hora de piscina, de fer jugueu o el que sigui, està tot, ho tenen tot molt
0: clar,
1: programat,
0: ja
1: i crec que després soluciona aquest problema de la conciliació a un municipi turístic, que un mesos de juliol i agost hi ha moltes famílies que fan feina, tant el pare com la mare, perquè necessiten aquesta ajuda.
0: I el part de juny i setembre va anar molt bé per això, que era quan ja havia acabat la classe fins que començaven les estades.
1: Exactament. Remarcar que diguéssim, paguen una quantitat però aproximadament deu rondar el 50% del cost, més o menys, no ho tenc aquí ara en números exactes, però que és l'Ajuntament, diguéssim, que dedica recursos en aquestes estades.
0: Idò, activitats d'estiu, podem repassar també, o podríem parlar un poquet d'aquest temporal de vent que hi va entre finals de març, principis d'abril, que va afectar molt de llocs i va afectar a les instal·lacions municipals, a les pistes de pàdel, de tennis, a on més va afectar i què és el que heu hagut de fer.
1: Bé, aquest temporal va ser un darrer dia, va ser de dissabte a diumenge, un darrer diumenge d'un mes de març, un dia que feia la cursa a Tomí, pues m'han van telefonar de que havia caigut tota una sèrie de coses i després, qualque dia després, ni la setmana següent, no sé si era de dilluns o dimarts, de març o dimecres, no ho tenim molt clar.
2: De dilluns a dimarts,
1: va continuar i van encaure, se van afegir alguna cosa també a caure. Quin problema van tenir? Pues que dues pistes de pàdel van encaure vidres i van encaure part de l'estructura metàl·lica. Després van caure també unes proteccions de dalt de la piscina, de la coberta de la piscina, laterals, això no tenia sense massa importància, i després tota la part de les reixes, de les requilles que hi ha, que donen a un carrer que és Vicent Boades, que donen des de la pista de tennis. És a dir, se varen doblegar tots els palos i varen caure tota l'estructura va caure en terra. A més d'algunes cosetes en un parc, a l'escape park, de barreres també, que probablement eren barreres que varen rebre vent, però que probablement tenien qualque problema d'oxidació i això va ajudar que caiguessin amb més facilitat. Bé, totes aquestes coses que varen haver de fer, primer de tot, havia de venir un peritatge d'humals, nosaltres també ens varen preocupar d'anar demanant pressupost a distintes empreses, les empreses que diguéssim que mos varen, que mos, una que és la que mos fa un manteniment de les pistes de pàdel i l'altra una empresa d'una ferreria de Pollença que treballa normalment en el manteniment de totes aquestes xarxes o requilles de ferro. Una vegada vàrem tenir pressupost i arribat a la proposta de l'assegurança que mos cobria, no va cobrir totes les despeses i mos vàrem haver de posar a encarregar aquestes obres. I estàvem amb això, algunes s'han pogut cobrir perquè eren coses, feines més senzilles, i mos queda ara per licitar un contracte menor per una pista de pàdel. És a dir, hem mirat d'arreglar tot el que podíem per posar en funcionament ràpidament el pàdel. Ara ja mos havíem quedat en dues pistes i ara en tenim tres d'operatives i malauradament del tennis estem esperant que arribi aquesta requilla de la península perquè no sé, hi ha complicacions en l'arribada de materials, és l'únic que puc dir, perquè ja només estan pendent de la col·locació de les requilles, ja estan posades totes els posters metàl·lics i estem amb això, però ha estat una... en el pressupost que tenim ha fet, perquè crec que la despesa és bastant considerable econòmicament.
0: Despeses que clar, no estaven comptabilitzades, aquestes d'emergència de...
1: Estan xerrant de l'ordre d'uns 40.000 euros.
0: 40.000 euros. I doncs, ja que parles de pressupost, Mateu, podem recordar que dijous passat se va aprovar inicialment el pressupost en el ple de maig. Podríem xerrar un poquet com serà el pressupost de l'àrea d'esports i un poquet cap a on aniran les inversions i de quines xifres estan parlant.
1: Bé, faré una mica també una mica de com hem elaborat aquest pressupost. Sí. Diguéssim, a final de l'any passat vam demanar una a les empreses que ens fan un servei professionals, perquè ens entenguem totes aquestes, tot el que hem xerrat ara d'estades, de parts, de natació, de pilates, de posar en forma, totes aquestes activitats que fan, que organitza l'Ajuntament i que té cedit a l'explotació una empresa, l'explotació no, fer la feina, perquè nosaltres som un que cobrem les inscripcions. Una vegada fet això, a partir d'aquest pressupost, el pressupost de vigilància, que també és un pressupost considerable, la neteja...
0: Vigilància, te refereixes a vigilància en els poliesportius?
1: Clar, perquè aquí a vespres tenim un servei externalitzat d'auxiliar que fan una sèrie de persones que el que fan és que donen l'entrada, gestionen si un té una reserva, si han d'encendre llums, si els han de pagar llums, si han d'obrir una porta a un club, si han de fer qualsevol cosa.
0: Sempre
1: hi ha d'haver qualcú allà. I una vegada nosaltres vam tenir pressupost i a partir també de les despeses de com vam tancar l'any 25, sobre quines després van tenir, doncs vam intentar les mateixes partides, no hi ha hagut cap canvi de partida, vam intentar quadrar un pressupost que en principi diguéssim, un total és el mateix que teníem l'any passat. Aquest pressupost bàsicament dona, hi ha una part d'inversions que en principi havíem previst en 30.000 euros, crec que no sé, no recordo que la partida, però en tot el que és, diguéssim, manteniments i això, doncs vam mantenir unes quantitats per l'estil i després mirar a veure si podríem aconseguir, en qualsevol moment podem aconseguir, com vam aconseguir ara que xerrem d'aquestes obres que hem anat fent, una subvenció del Consell de Mallorca per la millora de les instal·lacions, perquè donant tant de serveis a l'àrea d'esports que bàsicament el pressupost el gastam en el funcionament quasi ordinari,
0: el dia a dia manteniment,
1: pues, tot això, i hem de recórrer a altres, diguéssim, altres maneres de financiar. I he de dir que des de que vàrem entrar l'any 23 fins enguany hem augmentat, jo ara no t'ho puc dir exactament en percentatge, però sí que hem augmentat i quan arribem a final d'any més o manco mos quadra el pressupost i estem un 100% de lo que tenim pressupostat queda aquest any, ben que dir. És un pressupost que és per anar funcionant i després intentar treure per altres d'altres administracions o d'altres maneres, pues, per poder dur a terme millores que suposen una inversió molt més grossa.
0: Clar, i tot aquestes millores, si vols, en podríem parlar, de la piscina ja ho hem comentat, però si m'anem a un camp de futbol, perquè si parlem de les instal·lacions municipals, tenim el poliesportiu de Pollença, el poliesportiu d'Humoll, i camp de futbol d'Ubercuix, no?
1: Són, sí, diguem... bàsicament són altres espais.
0: Altres espais municipals, i en el camp de futbol d'Ubercuix s'han fet tota una sèrie de millores, si sí. Ja voleu repassar.
1: si començam una millora que vàrem trobar un projecte però sense financiació, que la vàrem haver d'adequar i adequar preus, que venia ja de la legislatura passada però que no estava executat, va ser l'enllumenat del camp de futbol, que ho vàrem poder trobar la financió en fondos Next Generation, i que crec que ha estat una obra important perquè també ens va fer passar pena, perquè vàrem tenir problemes amb el mateix que ara xerrava de les requilles, diguéssim, dur material, dur les torres des de la península aquí a Mallorca va ser un problema més gros que vàrem tenir amb aquesta obra, perquè havien d'arribar tal dia i no hi havia manera de que arribassin, i això ja fugia de l'abast nostre. Era l'empresa que havia guanyat la licitació en aquest cas que deia que no li podien servir les torres. Al final crec que vàrem arribar a l'acord, vàrem deixar el club de futbol perquè ens vàrem de compartir espais apoyant-se amb altres clubs i tot va, al final, crec que se va gestionar bé, tothom va quedar content, perquè ara tenim una il·luminació i que el Manco no mos crea problemes que mos creava abans, i tenim una il·luminació bona. Per cert, recordar que també aquesta il·luminació, la ventada que va fer, hi va haver uns focos que se varen moure un poc i varen haver de venir a refer una mica, a posar més forç, i varen fer un reforç de tots el llum de les quatre torres, crec que era. I bé, tenim ara aquesta enllumenat que va anar molt bé. Després, l'obra que he dit abans de la piscina, aquesta obra de la piscina també ha estat una part important de la feina feta aquest any passat, i crec que al final l'hem duit a bon port. Després tenim, hem afegit la coberta amb aquesta subvenció que tenim, la coberta del camp de futbol, que era una demanda també que molts feien, perquè a més era necessari, perquè les plaques se començaven a estar molt rodeades.
0: Hi havia gotera, si plovia i miraves un partit.
1: Hi havia una gotera. I això, pues, ho tenim, ja està feta. I ara el que ens ha quedat, millorarem l'aigua calenta del camp, que és una demanda, que no era una qüestió que no hi hagués aigua calenta, sinó que hi havia, ens faltava un descalcificador, ja no estava funcionant així com toca, i donava problemes a l'hora de termostat, de regular la temperatura de forma correcta, i després l'acumulador, un boiler, l'acumulador d'aigua calenta, pues, era just per la quantitat de persones, de nens o de futbolistes que passaven per les dutxes. I farem ara aquesta adequació, ho hem demanat a una empresa que ens digués què és el que feia falta i hem de fer ara un contracte amb nom amb això, i farem una adequació de vestuaris, una mica de mirar vestuaris que podem actuar els dobles que tenim perquè estiguin un poc millor. I amb això tindríem aquesta obra, han d'estar acabades en guany, a finals, per poder-los justificar l'any que ve, que venen d'una subvenció del Consell de Mallorca. I després tenim una millora del camp de futbol 6, que aquest estiu
0: aquesta
1: ho farem. Aquesta és de Pollença, de futbol 6 de Pollença, perquè l'any passat el que vàrem fer a tot el camp de futbol, vàrem fer una actuació, diguéssim, de manteniment de tot. Tomeu, compte-ho tu, que tu ho vas seguir més i t'assegur que te'n recordarem més de tot el que vas fer.
2: Bueno, l'he demanat a fer en un camp de futbol i a totes les instal·lacions d'un manteniment de la gespa o de les superficions a practicar l'esport. El que ens fa és que ve una empresa que ens retira un filament de césped que han fuit del camp i molt intenta aixecar. Aquesta empresa també l'estiu de l'any passat va fer, molt va tapar 4 forats que hi havia. El que ha passat és que

0: mentor meu, que quan va venir va dir que no tenim calendari de manteniment. Va ser això, anar actuant en el manteniment, i en el manteniment és veure que tens una part fixa que pagues cada cert temps, que venen cada 3 mesos, 4, 3 vegades a l'any,
1: 3 o 4
0: vegades a l'any, i tens aquesta part que el que te fan és un manteniment, i ja no, a banda que una cosa te torni grossa, un defecte ja sigui que no el puguis arreglar, doncs ja el tens, ja li pots actuar damunt ell.
2: Clar, això com diuen també, ho agraeix molt l'usuari.
0: No? Sí, perquè a més se'n donen compte, veuen no que hi ha qualsevol cosa.
2: I si tornem a Ubercuix, ja que hem parlat de futbol, podríem dir que hi va haver una festassa aquests dies i que ara que aquest diumenge se posarà una pantalla, perquè com que ho partit no és aquí, en aquesta final d'anada de la playoff d'ascens a Divisió d'Honor, hem vist que Eibo i Berret han col·laborat perquè posaran una pantalla gigant a Ubercuix, per la gent que no pugui anar en un camp de Can Gaspar, ja que un nombre d'entrades és reduït, la gent podrà anar a Ubercuix. Tomeu, eres en el camp
1: a passar nervis, com un aficionat més, a donar suport en un primer equip, que crec que fa molt bona feina, tenen un bon cos tècnic, molt bons jugadors, i crec que tenen una oportunitat que no la deixaran passar aquests 2-3 setmanes. Confiem en ells.
2: Ja, vinga, seguirem animant i no hem de deixar de felicitar l'equip femení, que també ha pujat l'equip femení.
1: És
2: també
1: històric, ha pujat dos anys seguits.
2: Ara està femení autonòmic.
1: Sí, a tercera divisió. També donar l'enhorabona a les jugadores.
0: Això és tercera ref, saps? Si diu tercera ref femenina.
2: Ref femenina.
0: Van a la península, o no?
2: Interilles, segur, no?
1: Interilles, segur.
2: Idò, enhorabona també m'ha enllaçat el futbol, ja sabem que hi ha molt més esports que el futbol, però ja que parlàvem d'Ubercuix i de totes aquestes millores que ja s'hi fan, em volgo recordar també aquests equips. Bé, més coses, hem de dir que aquest dissabte hi ha Sacsèries, en vàrem parlar aquí fa estona perquè se va fer aquí el simulacre, però ja és dissabte, s'empleien les instal·lacions municipals i també en l'àrea d'esports hi col·labora, evidentment.
0: Bueno, jo només dic una cosa. Basta passejar-se per Pollença segon quin dia i només. I per la zona d'allà on hi ha aquests gimnasos que entrenen això, i és una passada la quantitat de gent que ara entrena l'exact sèrie. Entrenen d'aquesta manera, no? Aquesta entrena se diuen híbrids, no? Que és fer força i després córrer, no? Bàsicament.
1: Una mescla d'exercicis.
0: Una mescla d'aquests dos exercicis. Però és per tot. I crec que, a més, és com una nova moda, ben que dir, és una nova manera de fer esport. I un poc és el que, quan jo m'ho varen dir la primera vegada, que era 1 de novembre, tot sant de l'any passat, van venir a fer-la, que l'havien de fer un poc abans i per les obres de l'enllumenat d'un moll, van haver de decidir aquest dia, perquè a vegades veus que tot, a vegades tot, mort va, gestionarà tot va lligat. I varen venir i jo en aquell moment no coneixia ni que existís allò, i va ser un dia que va ser espectacular la quantitat de gent que va venir, i crec que ara que vendrà dissabte, ara mos ho contaran també, encara serà més per la quantitat de gent que vendrà a fer aquesta.
2: Sí, perquè no simulacre que el que se va fer també ja hi va anar molta gent.
1: No simulacre varen tenir 300 usuaris i ara quasi s'ha doblat la quantitat, és a dir, divendres, que és categoria pro, hi ha unes 50, 60, 70 persones apuntades, i dissabte hi ha 600 persones.
2: Hem de coordinar tot això, no és gens fàcil, no?
1: I muntar i tenir muntar. Tot adequat perquè se dugui a terme. Però bueno, crec que és una cosa molt divertida, que enganxa, perquè pot fer individual o en parella, o inclús en grups de 4. No sé, convidar la gent que vengui a Boreró, que han acabat l'esdeveniment, mos doni la seva opinió, de què troba, perquè això està molt de moda. Barcelona, per exemple, no sé si fa una o dues setmanes se n'ha fet un, que és de marca Airots, i hi havia 20.000 persones. És a dir,

0: tot el poble de Pollença, i bueno, nosaltres volíem aprofitar l'oportunitat de dur aquí i veure men com surt, i esperem que la gent de Pollença sobretot ho pugui disfrutar.
1: Clar, tu has dit que la gent ho vengui a veure, perquè clar, la gent que hi participa té claus horaris i ja sap tot com funciona, però per la gent que mos escolta i vulgui venir a veure aquest espectacle esportiu, per poder dir així, a partir de quina hora i a on exactament podem anar a veure?
0: Mira, divendres, que és la categoria pro, comença a les 6:30 d'un cap vespre, si no vaig errat, fins a les 9, podeu estar a les grades de... que ja no hi ha de futbol de Pollença o baix, inclús crec que s'habilitarà com una zona per entrar dins un recorregut si l'aforament ho permet, i dissabte des de les 8 de matí hi haurà trull fins a les 8 de cap vespre, és a dir, tindran 12 hores, està dividit en franges de 10-12 persones que surten, i crec que surt, si no vaig malament, que ha de, no sé, si 15-20 minuts o una cosa així, ho tenen tot organitzat i...
1: S'ha d'anar a veure, no?
0: S'ha d'anar a veure.
1: D'una estona t'han de passar.
0: S'ha d'anar a veure, si ningú té...
1: Més prest o més tard, sí, sí. Vull dir, ja tens.
2: Tu no t'has repunta.
1: Sí, amb tu.
0: Sé que també hi va...
1: No, no, estava entrenant.
0: Sé que també hi va les xirimies a tocar cap vespre.
1: Hi haurà trull i... Hi haurà festa, també.
0: Bueno, festa... Festa no, però...
1: Festa,
0: bueno,
1: per el que miren.
3: Tot ho tens allà, música, quan posa... perquè això és...
1: Anima.
3: És el que...
1: Quan vas a un gimnàs no te posen música.
3: Sí, sí. I és això, és que és una festa, és un entreno... És un entreno més que fan aquesta gent, ben que dir. Després d'aquest dia és un dia que diuen, bueno, ara avui hem d'espitjar un poc més.
1: Vull donar
3: no?
1: Tot.
3: Vull donar tot, però bueno, aquesta gent...
1: Perquè
3: fa,
1: a nivell de Mallorca, bé, potser Palma, però per Forana no se fa molt, això, vull dir, tornen a començar un poc pioners, o no?
3: Du de l'any passat, crec que du de novembre.
0: Nosaltres...
3: Sí, ara ja sense...
1: Ara comença. No, ara...
0: Nosaltres vam ser... Bueno, a Palma n'hi havia, i ara Cobra Reis, que se va fer per segon any, crec que mos va davant, i no se n'havia fet cap altre a la zona nord, quan nosaltres vam fer de dia 1 de novembre. Ara sí que se n'han fet a Muro i a Sa Pobla, si no vaig malament, però bueno, crec que tan gros i tan ben organitzat com aquest no
1: n'hi ha.
0: No n'hi ha.
1: Molt bé, hem de parlar també d'una altra cursa, la GR221. Quina és aquesta? Dissabte, dia 13. Aquesta encara no hem anunciat res, nosaltres.
0: Aquesta cursa surt de la plaça de Xalers Montnares i surt a les 6 de cap vespre i arriba a Lleimari. Crec que són 27 quilòmetres i, si no vaig malament, hi ha un 900 metres positiu de desnivell. I, bueno, és una cursa que... ara exactament no sé qui se diu l'organitzador, però
3: sí,
0: bueno,
1: s'arriba.
0: S'arriba,
3: sí, és un club, és un club de curses de muntanya, si no tinc entès malament, de Muro, i caben i fan una surt de Pollença. Només mos demanen aquesta col·laboració a la sortida, surten de Pollença. Hi ha molt de corredors de Pollença que participen en aquesta carrera. Surten de Pollença o surten de Lluc. Allà té dues sortides, té una sortida també
1: la més curta i la més llarga.
3: Sí.
1: Nosaltres que sempre solen ser arribada, en aquest cas serem sortida.
0: Sortida,
3: efectivament. Mm-hmm.
1: Idò, serà dissabte, dia 13, ja anirem... Ja
3: surten de la plaça de Cales Montneres.
1: Què més? Clar, de la cursa marinera nosaltres fa estona que ho anunciem també, més que res perquè les inscripcions estan obertes, però ja tornareu amb els organitzadors de l'associació de veïns, i bé, per les festes tots ho tornen, jo és que també se fan sempre des de l'àrea d'esports, però no sé si mos han deixat qualque cosa que vulgueu comentar.
0: Bueno, tenim també tots el final de temporada de tots els clubs que se duen a terme en un poliesportiu, no sé, de bàsquet, judo, clar, hi ha hagut competició de karate, volei...
1: El
0: bueno,
1: pavelló sempre també està overbooking, no?
0: Sí, està overbooking, és complicat trobar una data. També tenim natació escolar, que venen totes les escoles a...
3: Els que han vengut abans.
0: A nedar.
1: Sí, a la cicle formatiu.
0: Venen a nedar i crec que ja no... bueno, no m'ho olvid de res més.
1: Clar, i avui no hem xerrat de, hem xerrat potser un poquet més de futbol perquè hem parlat d'Obercuix, però de quantitat de clubs esportius que tenim aquí en el nostre municipi, amb el qual sempre col·laborau. Sí. També tenim l'esport nàutic, que és un plus a la nostra badia.
3: Tenim allà campus de futbol en en Umoll,
1: sí, hi ha campus,
3: hi ha campus de bàsquet a Pollença,
1: Sergio García,
3: i un d'en Sergio García, que
0: volei seguir entrenant a la platja,
1: volei
0: platja, de dir
1: no aturem.
0: Tenim competició de karate encara a final de principi de juny, dia de ver dia 15 també, i bueno, Pollença està molt viu a nivell d'esport.
1: A nivell d'esport. El meu, quan vas entrar en aquesta feina com a tècnic d'esport, que fa 2 anys.
0: No fa ni un any.
3: No fa ni un any.
1: I la feinada que ha fet, el regidor.
0: Bueno,
1: la feinada que ha fet en Branyà.
0: Intentam ajudar a tothom, a tots els clubs.
1: T'imaginaves que Pollença era tan actiu esportivament?
0: Ho sabia perquè jo som una persona que m'agrada l'esport i estic per dir-lo, que no m'esperava mai en la feina que te du dia a dia el dia a dia del poliesportiu, perquè nosaltres a part de tenir el poli i les instal·lacions d'enteniment, de coordinar moltíssimes activitats que se van per de fora, a nivell de curses, a nivell de campionats, i vulguis o no, el dia a dia te menja.
1: I com funciona la burocràcia pública també, això fins que no hi ets no...
0: Fins que no hi ets no ho saps. Estressa una persona que nova amb aquest sentit com jo, no poder donar més facilitats o fer més via, ajudar tant. Ara
3: tenim molt de temes oberts de millores d'instal·lacions i de vegades vas
1: al
3: que pots, però de vegades cadascú des de la bona fe que ha d'un, no? Cadascú un club diu, podríem fer això perquè és una millora que hauríem de fer, i nosaltres en som ben conscients, però de vegades no ho pot fer la rapidesa que a Pontura tu ho voldries fer, i un poc és el que tu has dit, de vegades necessitem tenir aquella seguretat o aquelles passes que s'han de fer per a dur a terme l'administració les actuacions. I això de vegades te frustra una mica perquè diries, això ho sabem que ho hem de fer, però Pontura no hem arribat a lo temps que volíem arribar, però les coses de vegades no són com un vol, sinó com...
1: Un pot. Molt bé, i de gràcies per haver vingut a repassar tots aquests temes des de l'àrea d'esports, i bé, aviat tornareu perquè en festes l'àrea d'esports també sempre, com dèiem, és present. Tomeu Siquier, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients.
1: I regidor Mateu Tugores, gràcies.
3: Gràcies una altra vegada per ser aquí.
1: I de fem una aturadeta, però avui acabem el fil per randa, però no acabem la programació, perquè ja sabeu que a partir de 1:15 tenim El món del vi, amb Antoni Campomà.
2: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
4: El viajar es un placer que no suele suceder.
5: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos

0: Molt bon dia a tots, benvinguts un dimecres més al nostre programa El Món del Vi. Avui, amb aquest 3 de juny, dia de fuita a la biodinàmica. Aquest final de setmana podré les feines, el que ja ho heu dit sempre, la biodinàmica, perquè podré alternar entre fulla, flor i rel. És a dir, que es tens encara de poder sembrar les domatilleres, meloneres, xarabaceres, tot el que vulgueu, fins a forable, fins dilluns. Dilluns de cap vespre ja canvia, eh? O sigui, ho heu de tenir en compte, però l'altre moment va beníssim. Bueno, són molts, faré un resum, són molts correus i vessats que he rebut sobre el programa dimecres passat, el famós tat de vinagres que fèrem, que m'ho va dir, diu, volta no has tastat vi agre, o has tastat vinagres, efectivament. Són vinagres que van ser del celler Toro d'Albalà de Còrdoba, que està a la missió Montilla i Moriles. Aquest vinagre extraordinari que va enviar 5 vinagres de reserva, de 5 anys, de 10 anys, de 15 anys, un que venia del 98 i el de 50 anys. Va ser un tast increïble. Podeu trobar, perquè és molt interessant, sobre l'elaboració i el tast mateixos que varen fer. Està a Ràdio Pallensa, en el cas ho podeu baixar amb voler, i si no, anava al meu Facebook i també allà el podeu tenir. Va ser molt interessant, eh? Bon dia, Francisca Nadal, com estàs?
1: Bon dia, Toni, pues encara, molt bé.
0: Aquest tast que vam fer la setmana passada...
1: La veritat és que
0: vam disfrutar
1: molt, molt, i de més vam disfrutar.
0: Disfrutar de tot, de cada un d'ells, tan bé.
1: Sí.
0: I després avui tenia una notícia important també perquè el nostre amic Macià Balda, un altre veia, el nostre amic Ramon, un altre veia, Macià Balda, ha tornat a guanyar medalles d'or, en aquest cas, amb la versió carbònica, negra, que t'agrada tu, Francisca, de medalla d'or, en aquest cas, i dues medalles de plata en un blind de blinds, i també en un Macià Balda rosat. Imagina't, aquí d'altres han tingut la sort d'estar sols,
1: sí,
0: però
1: han tingut dues... la gran sort.
0: Mira, aquest palmarès que ha fet els Premis Baco, que es vol que aquest any...
1: Ramon.
0: Sí, enhorabona, una altra vegada més, ell està acostumat, no? Però també ha destacat molt, i una altra vegada en tenir aquí, és un Gemma Carbònica, té una etiqueta creada per en Jaume Villardell, que em van comentar, nosaltres ja l'han tastat en aquest, però no vol dir que no el tornen a tastar en aquest cas, no? I, com sempre, ell està acostumat a la presentació d'aquests vins, la qualitat, això m'agradaria a tots, inclús en tots els cellers nostres que fan molt bona feina de la zona nostra de Mallorca, no? I avui també tenim una cosa especial, farem perquè... En teoria avui havia de ser un programa diferent, havíem de parlar d'aquesta notícia de també la meva mare, però la cosa s'ha fet, ha canviat i l'ha convertit en protagonista. Estava parlant de l'Esperança Nadal, la nostra col·laboradora, que avui no podrà estar aquí, però sempre ha estat amb nosaltres. Benvinguda, Esperança.
2: Bona.
0: Hola, benvinguda, bon dia, reina. Mira, ho trec com a raro, salvo per una part de la part de quan feia les veremes, que te cridàvem sempre per telèfon, però normalment sempre feien programes amb tu aquí en directe, ho dic, perquè...
2: Correcte.
0: Esperança sempre ve a nosaltres. Bé, Esperança, avui comentava que realment havia de ser un programa que havia donat la referència del teu vent que has de fer, però per raons de gent que no ha pogut estar en altres que havia de venir avui, pues ja he dit, bé, no? Allò de ser una cosa de passar ràpida, pues avui mos comptarà bé en Esperança Nadal. L'Esperança Nadal, dia 12, que és divendres, no verà? No verà, Esperança?
2: No, dissabte.
0: Dissabte. Presenta en el seu celler aromateràpia. Aromateràpia és una tècnica natural quan consisteix en trobar altres per els aromes i les partícules llevades per diferents olis essencials per estimular part de nostra cosa. Li havia molt de mal, però jo he volgut dues coses. La primera, he volgut comparar també amb els aromes del món del vi, que són moltíssims, i en Esperança sap molt d'això, però també la curiositat, Esperança, és... Què t'ha fet motivar a fer aquest event en el teu celler?
2: Bé, jo, primer de tot, perquè som col·lega de Sarlota, que ho presentarà, d'acord? I xerrant amb ella, pues, vàrem arribar a la conclusió que estaria bé que la col·lega pues, fes una jornada d'això, no? Ja que tenim un espai, un espai pues, dins Vinicelen, que més o manco pot acollir un número important de persones, així ho vàrem decidir, no? El tema és que jo crec que tant, el món del vi, com bé has dit, és un món on els aromes són molt importants, saber detectar els aromes és molt important, diferenciar-los a l'hora de valorar diferents varietats. I el tema de un moment, per favor. I el tema de l'aromateràpia és vera que fa feina amb olis essencials, la base són els olis essencials i després tot el que són les plantes aromàtiques, no? Que cada una d'elles pues, té unes virtuts. No? Sí. Nosaltres a les nostres vinyes tenim molta vinya, però també tenim fruiters i moltíssimes plantes aromàtiques. I és una forma de casar, diguéssim, el que és la vinya, la viticultura, i treure també, trobar les virtuts i l'aplicabilitat de totes les plantes aromàtiques que tenim a la vinya. De tal forma que, bueno, és una forma de casar amb les coses.
0: Sí, sí, sí. Una idea excel·lent, eh? Excel·lent. Això sí, no, te volia demanar una cosa, perquè en aquest programa que presentes, que t'has fet, aquest taller, que li tu d'aromateràpia, que el feis a Vinicelen, el vostre celler, dissabte a les 11 del matí, eh? Una cosa fresqueta.
2: Exacte. Dissabte a les 11 del matí farem la presentació, farem una presentació, explicarem... Bueno, jo aniré com a oient, perquè jo no en sé gaire. Però bueno. jo participo, després se farà un tas de vins, etcètera, bueno, però això. Jo vull aprendre també, vull aprendre bé. Perquè és una cosa que m'agrada. I ara no sé què t'anava a dir. Ara m'he perdut.
0: No, ja he perdut. Però te vol dir una cosa, Joanta. En el teu estupendo cartell que has posat, te poses tu com a primera, per Esperança Nadal i Catalina Torrensa. Dues coses.
2: Exacte, correcte. Bueno, perquè primera, una farà la part de vi i posa el celler, ja. i l'altra farà la part de taller. Però, taller, mira, exacte.
0: Jo havia pensat que tu ets una gran emprenedora i que ja t'havies involucrat dins un altre món, ja.
2: Toni.
0: No, que m'ho faries aquí.
2: Entrarem. Tot arriba. Farem d'anar pas a pas, perquè que mucha barca poca aprieta.
0: Ja, això és vera. Però tu dins, a dir el que tu te mous, els sistemes sostenibles que fas a la teva finca, la natura, tot això, i cultivant plantes aromàtiques, tot aquest món està molt relacionat també amb el nostre món del vi, perquè pràcticament les vinyes viuen dins aquests ambients. No és vera, que això.
2: Tal qual, i és molt important crear aquesta biodiversitat, és fonamental per sa polinització, per sa vida dels insectes, dels microorganismes, de tot, és a dir, per sa terra. Tot això és molt important mantenir-ho, no crear un monocultiu, com monocultiu l'únic que ens generarà són problemes, sinó que l'important és crear finques diverses on hi hagi diferents tipus de cultius. Lògicament, en el meu cas, en el tema de vi Nadal, lògicament el cultiu principal és la vinya, però conviu amb moltes altres tipus de vegetació que ajuda moltíssim a la polinització i a la biodiversitat i la conservació d'un territori, no?
0: Clar. Jo crec que està molt, molt ben equilibrat tenir a dur aquests aromes dins el teu celler, perquè jo suposo, m'ho expliques tu ara, què serà, com farem aquest event? Què faràs tu, per exemple? Perquè això ve després.
2: Lo de vi ve després, exacte. És a dir, l'objectiu principal és fer aquest taller dins un ambient pues, agradable, no? La bodega, la veritat, tenim un espai bastant agradable, la gent pot venir aquí, nosaltres ens interessa també, perquè les bodegues vivim de vendre el vi, però també són espais dinàmics on hi ha vida i volen generar aquesta vida, d'acord?
0: I el vostre és com un museu, també, eh? Una cosa...
2: No, moltes gràcies.
0: No, de veritat, val la pena venir, sí.
2: I pues, convidem a la gent que vengui, no fa falta que vengui només en el taller si està interessada, però bueno, tothom està convidat. I després na Cati Ella és una, és una, és una lota que fa una sèrie d'anys ja se va implicar, va començar a formar-se i a aprendre sobre tot el tema dels olis essencials i ja se està aplicant a la seva, a la seva, en el seu dia a dia, no? I bueno, i serà un taller o bon se presentaran diferents olis en diferents plantes aromàtiques i cada una pues, té una sèrie de virtuts, no? Una pues, que ens podrà ajudar més a controlar a lo millor si tenim certs mal de caps o sinusitis o mal de panxa o necessitant crear un ambient càlid, etcètera. Jo t'he dit, jo soc novella, començaré a aprendre bé a partir de dissabte i després a poc a poc m'aniré ficant i de moment el que te puc dir és el que està xerrant amb ella.
0: Ja. No, la veritat és que jo li veig una cosa que et volia demanar antes que se m'ho fugi. Se suposa que totes aquestes herbes són ecològiques, eh? Estan cultivades ecològicament.
2: Totalment, hombre, totalment, lògicament. Sí. A les nostres vinyes no entra res químic, és a dir, fet, enguany de moment hem fet un tractament i un pop per dir que no se pugui dir que no ho he fet, és a dir, per a les condicions de moment enguany no han tingut, l'únic que poden tenir en certes vinyes un pop de caragol, però tot està sa, saníssim, guapíssim, i amb aquest hivern que han tingut la planta va cresquent amb bastant de vigor.
0: Bueno, quan t'he entrat tenia una francícia, la teva parenta, que ha vingut a estar amb nosaltres avui.
3: Hola, Esperança, com estàs?
2: Bones, molt bé, i tu?
3: Molt bé, una abraçada farta.
2: Igualment.
0: Estava concentrada en el que tu dius, en les francícies, és interessant aquest
3: sí,
0: món també.
3: Sí, perquè considero que el que Esperança fa...
0: Bueno, està molt lligat,
3: i molt de cellers, sí. Ja que estan entrant, és molt important.
0: Jo crec que tu m'ho explicaràs, si vols, m'ho pots explicar un poc com tens el que heu de fer, us ha vingut que heu de fer, però jo crec que al final, l'Esperança, el que farà serà les comparatives del món dels aromes triats dins la seva finca, comparats amb els vins, que també és una bona idea, no és vera, Esperança?
2: Clar. És que està totalment casat, I, sí. I després també és important, és a dir, en aquest taller pues, s'aprendrà l'aplicabilitat dels olis essencials dins del dia a dia d'una persona, però també educarem el nas, el fet que és un sentit que no tenim gens ni mica desenvolupat, perquè sempre ens guiem per la vista, per la oïda, per el gust a través de la boca, però com que tots aquests sentits són tan potents, pues fan que el sentit de l'olfacte el tinguem manco desenvolupat, no? I és important desenvolupar-lo, educar-lo per anar cresquent, diguéssim.
0: Per als nostres oients que ens escolten en aquest moment, poden venir, no?, que en aquest event, aquí
2: sí,
0: a Binissalem,
2: sí,
0: han de cridar
2: a
0: qualsevol puesto o poden venir directe?
2: Bé, sí. si reserven millor, perquè estirem més ben preparats. És a dir, si ara tenim un número de reserves, però si de cop i volta se presenten 10 o 20 persones més, seran ben acollides, però si la gent pot reservar anticipadament, sempre ho agrairem per un tema d'organització.
0: Se
2: pot reservar tant a través de l'email de la bodega o del telèfon de la bodega, on se pot enviar un WhatsApp i ja quedarà confirmada la reserva i ja està.
0: Sí, hem de parlar, que estan parlant 6-2-0 6-2-0-0 exacte, no?
2: Correcte.
0: Es poden entrar en el... vinsnadal@vinsnadal.es, que és molt bo de recordar.
2: Correcte.
0: És a les 11 del matí, dins el mateix celler, en el centre de Binissalem, allà en un moment. Està molt bo de trobar. No sé per què, com ho teniu.
2: Estem just al mig del poble, sí.
0: Però per què val més que parquin de fora, no? Un poquet i vengen, un poquet caminant, perquè els carrers estan guapos que teniu.
2: Sí, bé, és que depèn del moment. Jo els dissabtes de matí sol bo més o manco lloc, però si no, se pot aparcar de fora, si se ve caminant, que es veurà que els carrers són guapos, però bé.
0: Sí.
2: Podrien ser tan preciós.
0: Bueno, esperant-se això ara és un event que s'ha de fer, però després tu vendràs o mos tornem perquè hem de tastar el teu vins, perquè fa estona i no les altres
2: són.
0: I mos faràs, mos contaràs com aplicaràs tu, perquè aquí hi ha darrere qualsevol cosa que en esperança farà. Aplicarà alguna
2: cosa. Sempre hem de tenir, sempre estem amb el cervellet matinant i pensant i fent coses.
0: Sí.
2: I sí, ja vendré, tornarem a tastar, tornarem a compartir en persona i xerrarem un poquet.
0: Bueno, en verit farem una prova especial, què t'ha pres? Jo duré els meus aromes, que tenc del vi, que tenc un fresquitos, sí? I faràs un tast cego davant nosaltres, sí? Que quan tu n'hauràs après molt, mos podràs donar.
2: Quin estrès m'estàs generant.
0: De fet, nosaltres ja n'hem parlat, perquè nosaltres oients entenguin que els aromes del vi, que és una cosa que diu jo, en sumi no mai puig a trobar aquest tipus d'aroma. Jo avui m'he dut una sèrie de notes, perquè hi ha uns aromes primaris, que són els florals, que hi ha el jasmín, la rosa, la lila, la flor de tard, que no sé si que les troba totes, la flor d'acàcia, violetes, hi ha vegetals, que és el preva, l'herba teada, la paia, l'eucaliptus, el fruital, el maracuyà, pera, melocotó, el baricoque, no es veus tot això? Mineral?
2: Dins del vi, en general, però en el cas del vi, begudes produïdes a partir del vi, tenim tres tipus d'aromes, no? Els que venen de les varietats, els que venen del procés d'elaboració i els que venen dels temps en què el vi ha estat en contacte amb les botes, no?
0: Exacte.
2: I dins d'aquests primers aromes, els aromes primaris, que se diuen, que són els que venen de les varietats, tenim totes aquestes famílies, la família afruitada, floral, mineral, balsàmica, vegetal, etcètera, que realment són aromes que venen per les característiques de cada una de les varietats. Després tenim els que se generen durant el procés d'elaboració, de les fermentacions, i després ja els que venen, pues, tens que es havia estat en bota, que ja són aromes més propis de que la bota porta en el vi.
0: Però jo, aquesta aromateràpia que fas, ho veig molt interessant, perquè client teu mateix de vins i que està interessat, a través d'aquest tipus d'aromes pot entrar molt dins a l'hora d'ensumar una copa que dius, que no me recorda res, en aquell moment sí que li faria recordar aquest jasmín, no, la rosa, o aquesta càcia, o la paia.
2: Totalment. I trobar una familiaritat entre els dits que estan després i els essencis o els aromes essencials amb els que treballarem inicialment.
0: Interessant, Francisco. Seguirem.
2: Ho veurem.
0: Seguirem esperança, perquè amb això aquí darrere hem de saber què hem d'anar. Enviarem una espia i m'ho dirà després.
2: Tira ben rebut.
3: Jo crec que sí, que és una cosa molt interessant, perquè com diu, en esperança, no?
0: Sí.
3: Això també t'ajuda moltíssim a l'hora de tu poder triar i sabre més o menys quin vins són el que més t'agraden i et destriats.
0: Sobretot reconeixen que a vegades tenim nosaltres, te record, que ho tenim molt, que m'ho diuen, que jo, voltes dir coses que jo no sent. Bueno, sí. Que hem d'aprendre un as, l'hem d'ensenyar.
3: Hem d'entrenar un as, com també ho per l'edat també s'entrena, no? S'entrena la boca. La boca ja no és tan difícil, crec.
0: Però encara té coses, també.
3: Sí, hi ha expressions que hem de saber com ens expressant, però bueno, és una cosa moltíssim interessant.
0: Bueno, però també, virguat, això de la teràpia és una altra cosa, també, perquè li havia els símptomes d'ansietat, l'insomni, depressió...
3: A dins tot això també influeix l'estat de les persones.
0: Clar.
3: I és, en part, de salut.
0: Ja, en esperança. Escolta, vendrà renovada després d'aquest taller. No sé si...
3: Sí.
0: No la podem aguantar, tantes coses ja sabrà. No podem.
3: Però, bueno, en Esperança és una gran locutora, també.
0: A més, avui, Esperança, te vull agrair que hagués pogut estar amb nosaltres, perquè sé que té feina. Estava a la vinya, ha vingut a Correnços, perquè era fer feina a la vinya.
2: Correcte,
0: estava a la terra.
3: Tenim molta feina ara a la vinya. Ha d'estar, que lo queda en Esperança, en guany, tenim unes vinyes...
0: Bueno...
3: Precioses, precioses. Sí, precioses. La meva també Mare està meva, divina.
0: I a més jo ja dins pensa ni siquiera els ha tractat.
3: Bueno, jo l'he fet un tractament
0: preventiu.
3: Un tractament preventiu, que va ser aquell dia que mort va ploure, sí. I llavors mort sortiu sol i van donar un paquet de coure i un poc de sofre, però bueno, la veritat és que estan en guany. Jo espero que els vins d'enguany puguin ser tan bons o millors que de l'any passat. L'any passat també va ser un gran any, o no, Esperança?
0: Esperança, sí, el més bo que l'any passat.
2: Per jo personalment, per nosaltres, per Vins Nadal, personalment, crec que el 24 va estar el 25 va estar per davall dels 24, 23 i 22.
0: Ui, molta exigente, sí.
3: Bueno, però això t'hauria influït les zones.
0: Sí, clar.
2: No n'hi ha cap de bona. Una nostra d'aquí de Vinafranc.
3: Exactament.
2: Aquí és vera, perquè jo crec que ara veurem aquest estiu com serà. Sembla que només ens diuen que serà horrorós. Però
0: si
2: és vera que aquest cop de color han fet mella, duien bastant d'anys en cop de color intensos. I després també durant l'hivern, dels 24 al 25, quasi no va ploure. No va ploure igual que enguany. No n'ha fet molt, però n'ha fet. I aguanta el que aguanta, igual que nosaltres.
3: Sí, una però també li ha estat un poquet més bo aquest hivern que ha fet. I aquestes pluges que ha tingut, això li han estat...
0: L'Esperança, saps que té tot el bé, que sempre fa vint bons, no hi ha problema.
3: Això ja ho sabem.
0: Això ho arreglarà ell.
3: I més el que fa en Dama Juana, té un en Dama Juana, que és un barral de vidre de tota la vida. I bueno, ja me tenen... M'encanten.
0: Esperança, que te vagi molt bé. Jo, nostres oients, t'ho anem a repetir. Dia 6, dissabte, dia 6 a les 11 del matí, en un celler de vi Nadal, a Vinsalem, allà fa aquest taller d'aromateràpia, que al mateix temps vos convidarà a beure una copa de vi, amb acabar, i vos explicarà quins aromes té el vi dedicat directament a Esperança. No és així?
2: Tal qual, exacte, molt ben explicat.
0: Molt bé, moltes gràcies, Esperança, per estar amb nosaltres una vegada més, que vagi tot bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: T'esperam un dia, t'esperarem, val?
2: Quan diguis, Toni,
0: molt
2: una
0: bé.
2: Parada.
0: D'acord, molt bé.
3: Adéu, Esperança, una abraçada.
0: Adéu. Bueno, avui ha estat un programa més curt, però ja que tenia una Esperança que faci gent, és molt interessant. Per aprendre aquests aromes que nosaltres sempre d'aquí a vegades motiven, si és el dos que d'ahir volta no ho trobo a l'Arvin, però mira, això és una manera bona per començar. A part que també serveix
3: per la salut,
0: que és molt important.
3: Molt per la salut, perquè jo ara diré una cosa amb el curtó, i era que, per exemple, fer tes o coses en les nostres plantes aromàtiques que tenim ajuda moltíssim a la nostra salut.
0: Ah, que sí. Res en termona, però t'hem de donar molt d'any per demà, perquè no sé si que fa anys demà, i li posem una cançó. Li ficarem una cançó. Vinga, sé que mon Maria una cançó de vi, ha de ser de vi, en aquest cas. A veure, Anna Maria, que ràpidament... Ara, deixem la cançó fins dimecres que ve.

0: Canción, vos sabés de què te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, polenca.
1: País, pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquestra, Norat Busquets.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Melia deixa d'operar 15 hotels a Cuba. Ha estat el darrer hotel espanyol a prendre la mesura i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines com Iberostar d'abandonar l'illa.
2: Les companyies cedeixen així a l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà GAESA. Segueix així les passes d'Iberostar, que ha deixat d'operar 12 hotels, però permet reservar altres 6 que estan operatius. L'economista de la UIB, Toló Dallà, n'analitza l'impacte.
3: En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda d'ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda per culpa de la dificultosa situació en la qual se'n troba Cuba, que està provocant que el nombre de turistes que visiten l'illa sigui pràcticament inexistent.
1: I en aquesta hora anem amb informació de servei perquè ara mateix trobam trànsit lent a diferents vies de les illes. Per saber quina és la situació a les diferents carreteres, connectam a la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Claudia Zavala, bon dia.
4: Buenos días. En estos momentos encontrarán retenciones en vía de cintura en sentido aeropuerto desde San Moy hasta el enlace con la NA13 y a la altura de Génova, y en sentido András desde el estado de Balear hasta San Hugo. En la autopista de Yusmayor, en sentido creciente, tenemos circulación lenta desde San Malferit hasta Safarinera, y en sentido Palma, en las cercanías del aeropuerto, esto debido a un incendio ocurrido a la altura del kilómetro 3, que aunque ha sido tratado adecuadamente, aún sigue causando un poco de retención, por lo que se pide un poco de precaución a todos los conductores. También en la autopista de András, en sentido Palma, tenemos retenciones desde Palma Nova hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Inca, en sentido Palma, desde Soncladera hasta la incorporación con la MA20, y en sentido creciente a la altura de Escaúl. Es todo por el momento. Buenas tardes.
1: Gràcies per aquesta informació de servei des de la Direcció General de Trànsit. Canviem de qüestió perquè l'Audiència envia a presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma. Ha estat just acabar el judici perquè el fiscal que sol·licita per ell 30 anys de presó ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida.
2: Ell ha negat els fets, manté que era ella la que insistia. No obstant això, la unitat de valoració d'abús sexual infantil ha descrit com a creïble i coherent el relat de la nina, que a més era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. El judici ha quedat avui vist per a sentència.
1: I encara en tribunals, i anem amb una darrera hora de caire internacional, perquè la justícia francesa ha donat avui el vistiplau per al lliurament a Espanya de José Antonio Urruticoechea, és a dir, Josu Ternera, un dels responsables històrics de la banda terrorista ETA.
2: La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París ha fet aquest pas arran d'una euroordre llançada per l'Audiència Nacional per la seva presumpta responsabilitat com a dirigent d'ETA des de 2002.
1: I en els esports, avui la portera del Barça i de la selecció espanyola, Cata Coll, ha passat pels micròfons d'IB3 Ràdio. Divendres defensarà la porteria en el partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra.
5: Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venia a escala del Mallorca, a voler Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, algo molt especial, jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà, pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
1: Un partit que podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre. Hem arribat a les 5:04. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 6.
6: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana, a l'agenda de Ràdio Pollença. Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana, a l'agenda de Ràdio Pollença.

Molt bé, Mitch, i d'iniciar aquest petit plaer, aquest magazín de cap vespre. Iniciem quan són les 5:05 d'avui, dia 3 de juny. Avui la programació que tindrem per aquest petit plaer és una única programació que s'allargarà des de les 5:30 i fins que acabi, que és la tertúlia política, com tots sabeu, oients, dijous passat hi va haver, com a darrer dijous de mes, hi va haver el ple ordinari on es van tractar molts de punts, va ser un ple molt llarg i tindrem tots els representants dels diferents partits polítics d'aquí de Pollença que em vendran a contar les seves impressions. I però abans d'això, que serà l'única programació, com dic, que tindrem avui de cap vespre, farem un petit repàs per l'agenda d'avui.

I començant per les informacions de l'Ajuntament del Pallars Sarroc, que ja és aquí, quasi, quasi, serà dia 7 i 8 de juliol. El 7 de juliol, amb les actuacions de Fora del Sembrat i Sau, i el 8 de juliol actuen Pal de Gall i els Amics de les Arts. Les entrades ja són a la venda a codeticket.com. I també el Festival de Pollença ja té venda general d'entrades amb descomptes i abonaments. Es poden comprar a la web del festival i a l'oficina al claustre de Comet. I aquesta setmana encetam també la programació del festival per a tothom, les xerrades amenes per gaudir de la música clàssica i de la programació de l'edició d'enguany. Es tracta d'audicions comentades a càrrec de Pere Estorric i sempre seran a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga. El 4 de juny, que és aquesta setmana, ja tenim enigmes varis, les variacions d'enigma de Delgar. L'11 de juny podreu gaudir de Júpiter, Déu i Planeta, la Sinfonia 41 de Mozart, i el 18 de juny l'obertura de Tristany i Isolde de Wagner, un filtre que profetitza el futur musical. Pues recordant que l'entrada és gratuïta i fins a completar l'aforament i que és limitat, per això les persones amb inscripció prèvia tindran el lloc garantit. Es poden fer a línia a través d'etiquettip.com o presencialment a l'oficina del festival, de dilluns a divendres de 9 a 2. I continua les visites guiades gratuïtes Pollença Cultural, els dies 5 i 12 de juny, punt de trobada sempre a l'oficina de turisme de Pollença a les 10 de matí, per participar-hi. Què cal fer? Cal fer inscripció amb un mínim de 48 hores d'antelació a les mateixes oficines. I més inscripcions obertes ja per la cursa marinera, que serà l'11 de juliol i serà a les 9 al Parc de Pollença. Les inscripcions a eliteship.net. Recordem que la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros, per al lloc, el preu són 5 euros, el lloguer del xip 2 euros. Hi haurà premis, sorteig i regals per a tots els participants. I ja passam a entitats, el Corrotari de Pollença ja té a la venda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada, si la compreu abans de dia 30 de juny, és de 15 euros. Els punts de venda són a Can Quadrado Pollença i Electrònica Reus, al Port de Pollença. I el Col·legi Joan Mas celebrarà el 50è aniversari aquest divendres 5 de juny amb una festa amb actuacions de cocorda i after sants, parlaments i sopar d'arròs brut, postres i begudes. Els tiquets de sopar ja es venen per 13 euros d'adults i 9 infants, i ho podeu adquirir a la mateixa conselleria i secretaria de Joan Mas entre les 8:30 i la 1:30. Recordant també que ja tenim noves dates per la donació de sang al municipi de Pollença. Seran el divendres 12 de juny a Pollença i el dilluns 22 de juny, al Port de Pollença. Recordeu que heu de demanar cita a donasang.org. I anem directament ja a l'agenda dia per dia. Demà dimecres, dia 3, podreu gaudir... Perdoneu, avui dimecres, dia 3, podeu gaudir de la conferència del simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença, a càrrec de Miquel Vives Madrigal. Una oportunitat per aprofundir la nostra cultura, els nostres rituals i les tradicions que formen part de la identitat de Pollença i de Mallorca. Serà avui, a les 8:30, a la Fundació Roger Villalonga. I passam a demà dijous, dia 4, arriba la cloenda de temporada, que aquest acte ha estat cancel·lat. S'havia de fer una cloenda del Cineclub de Pollença, però ens han avisat de Cineclub Pollença que s'havia cancel·lat aquest acte, que s'havia de fer aquesta projecció de la pel·lícula La Gràcia d'en Paolo Sorrentino, però ens han informat avui de matí que l'acte ha estat cancel·lat. I anem ja divendres, dia 5, l'acte de presentació del llibre d'inflexions de Joan Urpinell López, obra guanyadora del Premi Pollença de Poesia 2025, editada per El Gall.
serà a les 7 a Can Llobera. S'obsequiarà les persones assistents amb un exemplar del poemari. Tot seguit hi haurà una actuació musical a càrrec de Toni Perelló i per acabar se servirà un pisco labis. I pel que fa a dissabte, dia 6, ja vos hem parlat durant tot el que duim de setmana d'Esos Cuernos Rock. Recordeu que és a Can Escarrinxo a partir de les 10:30 i comptarà amb 3 escenaris. Teniu tota la programació si entrau a la pàgina web esoscuernosrock.com. El preu, recordem que és aquest dissabte i el preu és 10 euros. I passam a diumenge, presentació del llibre Com una cussa, a càrrec de l'escriptora Clàudia Darder. L'acte serà presentat per Miquel Amengual i inclourà una vermutada literària. Serà a Can Llobera aquest diumenge a les 11:30. I també recordem que aquest diumenge és el Corpus. La missa solemne del Corpus serà a les 6:30. Després tindrà lloc la processó amb el Santíssim, la Lladània, i anirà encapçalada per la tradicional dansa de les Àguiles i Sant Joan Palós. La parròquia convida a endomassar i enremallar els carrers perquè hagi per on hagi de passar la processó. També des de la parròquia de Pollença informen que les misses de Sant Jordi a les 9 i de la parròquia a les 12 queden suspeses.

I anem per les actes que aquesta setmana té l'Escola de Música de Pollença amb motiu del seu fi de curs. Avui dimecres té concert de les agrupacions que ja estan sonant, les agrupacions de sensibilització, cant, fabiol i xeremia, piano, guitarra, flauta de l'escola. Sot així és en el claustre d'aquí de Sant Domingo. També dijous demà tenen actuació de dansa, vent, metall, violí, clarinet i combo, i divendres 5 concert de saxofon, percussió, conjunt, instrumental i llenguatge musical. Recordem que tots aquests concerts i actuacions es duran a terme al claustre de Sant Domingo i sempre a la mateixa hora, a les 6:30. I acabam. Recordar les exposicions que podeu gaudir encara a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo, segueix l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica, fins 14 de juny, i és oberta en horari de matí, de dilluns a diumenge, de 10:30 a 1:30 i de cap vespre de 5 a 8. També segueix oberta a Can Llobera el que ens empodera, aquesta exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva amb imatges d'usuaris de Prades. I bé, oients, després d'aquest repàs per l'agenda d'aquesta setmana i com vos hem indicat, nosaltres fem una petita pausa musical i després tindrem una única programació, com vos hem indicat en el principi, que és la tertúlia de polítics que ens acompanyarà.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Que cagada, vine, vine. Vine, vine, vine, que cagada, perquè ara resulta que pot tot aquí, mira, pot ser la malta aquí baix, ara no me comença a tornar a agafar la sintonia, pots passar.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana, a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Ah, perfecte, superi, ho t'ho em posa, vale, vale, no sé com anar, no en tenim. Ja crec que ha anat bé. Se me sentia, tu venies escoltant o algo, no?
3: Sí, sí, sí, ho venia escoltant.
1: I què tal? Sí, i ja està.
3: És un pro, ja. Bueno,
1: un pro,
3: fer tot sol.
1: Bueno, un pro, no sé què vol que el dir, un pro, un top.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: O bé, amic, continua amb avui aquí en directe quan són les 6 menys 20 del cap vespre. Com ja vos hem anunciat, quan hem començat aquest petit plaer, avui tenim una única programació, que és la tertúlia política. Com ja sabeu, dijous passat se va celebrar com a darrer dijous de mes el plenari ordinari, on se van tractar moltíssims temes, i tenim tots els, un dels representants de cada un dels, dels partits polítics del municipi. Tenim en Josep Marquès, en Josep Marquès, perdó, de Tot Tupí. Com estàs?
1: No me puguis...
2: De grinyant, de grunyant.
1: Exacte. Molt bé, molt bé. Bones tardes. Vale.
0: Com va? Tenim després en Estefi Pozo, per més per Pollença. Estefi, bon, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes
0: benvinguda.
3: Gràcies.
0: Benvinguda. Després tenim la Bianca Aguilar, que és d'Unió Mollera Pollencina. Com
4: Hola.
0: Estàs, Bianca?
4: Hola, bones tardes, molt
0: què
4: bé,
0: tal?
4: Gràcies.
0: I després la Maria José Jiménez, de PSI PSOE. Com estàs?
5: Hola, què tal?
0: Benvingut a tots. Penseu David, que és la primera vegada, m'estrena.
2: Sí, doncs pues no t'olvides de mi.
0: Perdona,
2: no t'olvides de mi.
0: Què passa, que David, David justament el ten d'esquena. I en David, Alonso, de Partit Popular Pollença. Com estàs, David?
2: Molt bones tardes. Sí, no t'olvides de mi, home.
0: No m'olvides de tu, eh? Segurament que no m'ho tornarà a passar. Com vos dic, que és la primera vegada, m'ho heu de disculpar si a qualque casa faig... Mea culpa.
1: No
0: et preocupis. I si vos pareix, començar amb els punts que vareu tractant en aquest plenari que hi va haver aquest dijous passat, un des, jo crec que és el plenari més llarg de la legislatura, si no és més llarg, un dels més llargs. Com si vos pareix, començar amb lo de l'habitatge públic a Gomà, el punt estrella del pla de mes, que va posar en context un poc en els nostres oients la cessació de la solada municipal de l'Ibavi, la construcció de 28 habitatges protegits, 3 habitatges passaran a disposició de l'Ajuntament per emergències, i hi ha uns requisits que són que ha d'haver 10 anys de residència al municipi. Tot això, aquesta ve per la dificultat actual per accedir a l'habitatge que hi ha a Pollença, el paper de l'Ibavi, la col·laboració amb l'Ajuntament, i si aquesta promoció és suficient o només, per un, o només és un primer pas. Què trobeu, vosaltres?
5: Bueno,
0: podeu començar?
5: Veig que me cedeixen la paraula jo, d'on vol esperar-me. Res, doncs sí, com has dit, és un projecte que consta de 28 habitatges, que construeix l'Ibavi. L'Ajuntament el que ha fet és cedir uns terrenys públics que en un primer moment estaven projectats com a una zona d'instal·lacions esportives, per tant, com que s'havia de mantenir dins el projecte aquesta tipificació, pues, s'han projectat dues pistes de pàdel. Volíem que fos una zona esportiva que fos de fàcil gestió, en el sentit de que no s'hagués hagut d'estar, no s'hagués d'estar pendent, o no hi hagués d'haver una persona que recepcionés a la gent que venia a fer ús de les pistes, no? Això s'acabarà de perfilar, però la idea és aquesta, que siguin unes pistes de pàdel que s'autogestionin, o millor en qualque... i dic que potser perquè encara no està definit, però sé que s'ha xerrat d'aquest tema de poder accedir a elles a través d'una targeta, a través d'un codi alfanumèric, algo així. Lo important d'aquest projecte, d'aquests 28 habitatges, és que passen a formar part juntament amb el Carot. I bé, 3 habitatges, d'aquests 28, 3 que seran cedits per a l'Ajuntament i passen a formar part amb els habitatges que tenim al Carotie i a la casa del Rosservell. Per tant, en total tindrem a Pollença uns 7 habitatges que seran per situacions excepcionals i que seran per cobrir emergències temporals de gent en necessitat d'habitatge. A part d'això, res, confirmar el que has comentat, aquests habitatges podran ser sol·licitats per persones de totes les edats amb 10 anys de residència continuada al municipi de Pollença. Jo crec que és una bona notícia. És vera que no, la situació és molt més ampla i molt més complicada, això és així, està claríssim, i jo crec que fins que no topem o trobem una fórmula per topar els alquilers de les rentes de les cases, dic fins que no ho trobem, perquè crec que no és fàcil, vull dir, no és fàcil, està claríssim, perquè entres a un tema de la llibertat, de l'oferta i la demanda, que és un àmbit privat que jo no sé fins a quin punt l'administració pública pot intervenir, però bé, algo hauran de fer, jo no sé què, però algo s'haurà de fer. I mentrestant, bueno, pues la gent que tingui més dificultat per accedir a una vivenda al Manco, que pugui tenir de qualque manera una solució, maldament sigui lleu, jo crec que és una bona notícia.
3: Sí, bueno, des de Maix Propellança també compartim que és una bona notícia. Evidentment, la manca d'habitatge és generalitzat a tota l'illa i m'atreveria a dir que també ja comença a ser un problema global, que moltes ciutats se troben amb aquesta problemàtica. Encara que siguin 28 habitatges, és cert que no és suficient, que s'haurien de plantejar altres alternatives per poder constituir més habitatge. I, però bueno, celebrem que almenys tinguem aquest 28 i que puguin estar llestos i que no hi hagi demores en la realització dels mateixos.
1: Bueno, no sé si, si puc seguir. No, res, la veritat és que sí que va bé que se facin habitatges. És vera que no és la solució, vull dir, no bastaran per res, vull dir, això. En el PI, i com el PI, vull dir, m'hauria agradat en lloc de 10 anys fossin 15, sí que també és una pot lo que pot fotut que hagin de ser continuats, perquè clar, hi ha hagut gent de Pollença que ha hagut de comprar habitatge fora de Pollença perquè no podia arribar en els preus d'aquí, i ara pues, per tornar pues, tampoc no hi poden accedir, però clar, tampoc 28 ja van bé, i que a més al final si l'Ajuntament se'n queda 3 només seran 25, però no, no, no la solució en el problema de l'habitatge ni molt manco. Jo sí que una cosa que ha comentat en la Maria José, que és el tema d'un topall d'Ullollers, mira, jo no vaig assistir en un darrer ple perquè era un congrés d'administradors de finques a Tarragona, i una de les ponències i una taula redona va ser el tema d'Ullollers i de l'habitatge. El problema és que el topall de Llollers, allà on s'ha implantat, no està funcionant i no ha funcionat. Van entrar l'exemple de Berlín, que en principi va anar bé, però en aquests moments no està funcionant gent, i a més han llevat vivenda d'un mercat, igual que a Barcelona també aquest topall de Llollers. Això, jo crec que s'ha de ser un poc més imaginatiu i s'ha d'actuar de manera de promoure amb iniciatives de que puguin sortir vivendes en un mercat, com un tema de amb una seguretat jurídica, perquè molta gent perquè no vol llogar, pues, perquè passa pena per això, i després, clar, també estan penalitzant en un gran tenidor. Jo entenc que un gran tenidor, com o sigui un banc, o sigui en aquest fons de bruites, aquests el millor sí que els han de penalitzar i tal, però hi ha gent que per herència i tot això arriba a tenir un parell de cases i també se'ls dona aquesta facilitat per poder-les llogar i per-les treure d'un mercat. Si aconseguim això, a lo millor pues, també aconseguirem que hi hagi més habitatge. Jo, per exemple, el pla lloguer segur, que ara s'estarà canviant, s'està a punt de sortir una nova normativa on fins i tot te donaran tot bés per poder rehabilitar la vivenda, i s'està començant a dur, s'ha començat a presentar en pobles, perquè se pensa que en pobles també és allà on hi ha més habitatge tancat que se podria adherir en aquest pla, i s'han de sortir per això solucions imaginatives. D'altres maneres, ja és una bona notícia que tinguem aquestes vivendes allà, i que també gràcies a aquesta adquisició d'aquest solar que se va fer de passar a la legislatura per no valor d'expropiar.
4: Sí, bueno, que puc dir, no?, que no han dit ja els meus companys, òbviament és una bona notícia que se construïsquin aquests pisos. Com bé ha dit la Maria José, se faran la instal·lació de dues pistes de pàdel que, si no record malament, un grup de l'oposició ja varen dir que no mos pareixia la millor opció, degut de que ja hi ha tres pistes a Pollença municipals, tres pistes també en Humoi, i després hi ha unes pistes privades molt a prop d'aquesta construcció d'habitatges. Per tant, crec que no hi ha una necessitat real de construir aquestes pistes de pàdel. Jo el que vaig proposar a una de les reunions va ser una pista poliesportiva. Jo puc entendre que sí que ha de ser una cosa de fàcil gestió, el que passa que al final la fàcil gestió és perquè hi ha una manca de personal a l'àrea d'esports. Per tant, això també és una feina que ha de fer l'Ajuntament, de crear aquestes places i poder dotar de personal, perquè el que no se poden fer és construir coses perquè n'han de fer i no pensar en l'ús, no? Hem de pensar a llarg plaç, i si no hi ha personal, pues anem a dotar de personal i mentrestant fem unes instal·lacions que se puguin emplear, perquè sincerament troc que unes pistes de pàdel tan lluny del poble i quan no fan falta, no sé jo fins a quin punt s'emplearan. I després, òbviament no és una solució definitiva, però sí que és un començament cap a les futures construccions de més habitatge públic, és el que crec que tothom estarà d'acord en que se necessita. I el problema també que tenim en aquest ajuntament, en aquest poble, perdona, és que hi ha una manca de solars, que l'Ajuntament pugui cedir, no? Solars que estiguin d'acord, els propietaris en vendre'ls, perquè solars n'hi ha, però o no se venen, o se venen per un preu molt més elevat del que valen, que això és una altra cosa. L'Ajuntament no pot pagar qualsevol preu, ha de pagar un preu que sigui just i ha de passar varis informes d'urbanisme, no? Per tant, això sí que és un altre problema, perquè si no, qualsevol persona diria, bueno, pues, per què no se diu més solars a l'Ibavi? És que també ha de solars per poder comprar. Però a l'anterior legislatura sí que van veure aquesta oportunitat d'adquirir aquest solar sense tenir un ús clar d'exactament què se faria, però sabíem que a la llarga segurament se podria destinar, pues, a usos municipals i en aquest cas a vivenda pública. I després jo trobo que el problema de la vivenda és que hi ha una manca de vivendes. Òbviament hi ha més demanda, perdona, més demanda que oferta, i això sempre farà que el preu pugi, i tampoc ajuda que cada any estiguen rebent milions i milions i milions de persones, no només en aquestes illes, per tot Espanya. És que al final, quan els serveis segueixen igual però puja la quantitat de població, això per un costat o per l'altre mai va bé, i jo crec que això també és una de les grans preocupacions que tenim, no només el que estem en aquest poble, sinó tota l'illa. I després crec que s'ha de dotar de més seguretat jurídica en els propietaris. Hi ha molta vivenda privada tancada, i per alguna cosa és perquè tenen por de que els hi entri gent, després

0: programats, o bé, jo no, tampoc amb urbanisme les paraules tècniques no els sé moltes, i aquest se va aconseguir que no se desclassificàs, i allà sí que hi van una part vivenda privada, però l'altra part se cedeix, també està pensada per fer-hi vivenda pública.
1: Sí, d'iniciativa privada, sí, però vivenda pública.
0: Vull dir que també tindrem un puesto més, afegim un poquet més.
2: Sí, jo volia... Gràcies, Pep, perquè precisament volia xerrar d'això, a la zona de carrer Maria Cristina hi ha aquest projecte en marxa, a veure. Bueno, jo volia recordar això. Nosaltres, en el final, l'IBAVI i l'Ajuntament, les dues administracions, funcionen a través d'un conveni. En aquest conveni, el 10 anys els decideix l'IBAVI i, a més, són continuats. Nosaltres els hi vàrem demanar que no fossin seguits. Aquí,
1: vale, sí, no? No, que no lo decide, lo decide los ayuntamientos. El IBAVI aquí, te
3: lo
1: dice...
3: No,
1: lo de continuado es lo único, pero lo de 10 años... Lo hemos
2: I nosaltres vàrem...
4: Perdó? Crec que, si no vaig errada, l'IBAVI t'exigeix un mínim.
1: Sí, dos anys.
4: Sí, i d'aquí cada ajuntament.
1: Sí, correcte.
2: I, no, era lo de continuat.
1: Sí.
2: És veure que els hi varen demanar, per mi en David ho ha comentat, que si podien ser descontinuats, perquè fèiem un mateix pensament, és a dir, si una persona s'ha hagut d'anar a la Pobla i ara vol tornar, evidentment no tindrà accés. Molt varen dir que era un tema, era un problema de programa. No varen profunditzar res més, és veritat que estem pendents d'altres reunions i jo crec que això s'haurà de perfilar perquè evidentment no mos facilita molt. De referent al tema de copar o de limitar el preu, jo ja dic que és algo complicat i és veritat que és complicat i a més Bianca ha dit una cosa superimportant, la demanda. Vull dir, un mercat totalment capitalitzat, on la demanda és la que prima, què provoca això? Evidentment que en el moment en què hi ha més demanda se dispara l'oferta, i se dispara l'oferta amb qualsevol preu. No és un, com has dit, David, ja no és un problema, crec que has estat tu que ho has comentat, no és una realitat que se viu a les illes. Vull dir, jo recordo, jo tinc la meva filla visquent a València i de fa un any i mig cap aquí, vivendes que se podrien adquirir per 85.000 euros estan costant 200.000 euros. Jo tenc coneguts que inclús se varen plantejar un moment donat per la facilitat que tenim d'accés marítim cap a València, muntar les empreses que tenien aquí, que s'havien disparat les rentes, anar-se'n a València, tenien les empreses allà muntades, i què ha fet això? Pues ja hi tornem a estar en l'oferta i la demanda. Te'n vas allà a cercar un local on podré muntar la teva empresa, està, hi ha una demanda, s'aixequi l'oferta.
4: Sí, però per què hi ha tanta demanda? Perquè cada vegada hi ha més gent.
2: Clar, evidentment. No.
4: I això regularitzar una milionada de gent
5: que la gent
4: seguim amb un mateix servei.
5: Perdona, la gent ve dels països nòrdics precisament amb un capital.
2: No, només això.
4: No, només això.
2: Venen de molt de puestos, però bueno, jo crec que per això tenim la lliure circulació. Per això tenim la lliure circulació. Però també vos diré una cosa que mos està passant aquí a Pollença, i crec que ho varen xerrar a altres moments, i seguiria amb el tema de que comentava ara n'Estefi, vull dir, hi ha que res que només hi ha una persona visquent, i te puc assegurar que no venen d'Àfrica o que han comprat aquestes vivendes.
4: Sí, és igual, dones.
2: I són, doncs, bueno, però ho dic perquè ara xerràvem justament d'aquest tema. Vull dir, en un moment en què hi ha demanda, les coses se disparen.
0: Només te volia afegir una cosa al que tu dius.
2: No, ara m'ho dius, ja cap. Les pistes de pàdel, és que no hi havia més espai, ho varen valorar tot. Vull dir, en un moment que fas tot un edifici de 28 vivendes, s'havia de cercar un servei esportiu que hi quedés.
4: I que hi havia una pista multifuncional dins dues pistes de pàdel. El que passa que, clar, això no li pot posar una maquineta, que és el que se preveu, una maquineta a l'entrada que fa que tu reservis online i tu quan vagis a la pista et poses un mòbil i te deixa entrar i tu en sortir tanques la barrera. Això és el que se vol posar i jo ho entenc.
2: Jo crec que
4: el que passa és que també hem de pensar un poc en les necessitats, no tant en mos és funcional, tenim gent, no tenim gent, perquè al final estaran quasi sempre buides, ojalà que no, però jo el que trobo és que sí, perquè ja les pistes del poliesportiu d'Humoll no estan sempre plenes.
2: Però
4: és que mos fa pensar que dues més també estaran plenes, és que és poc viable.
2: Ja veurem, les adaptarem.
6: I una cosa, si vols, ja es queixaran d'aquest tema, els criteris d'accés creus que són els adequats? I, per exemple, quines mesures teniu tots els partits? O que el pendiu tots els partits. Sí, els criteris que han xerrat, això, el requisit... No, no, no.
4: Això ve d'anar pel l'Ibavi, no?
0: Sí, aquí l'únic que m'ho deixen triar són uns anys.
2: Sí, exacte.
4: Sí. Era bastant, per lo que m'ho van contar, era bastant tancat.
2: I de quatre... De les tres vivendes que te cedeixen, aquí sí que l'Ajuntament decideix, però vull dir, les condicions els posa l'Ibavi totalment.
5: Jo van de passar de tema, perdó, Pep.
0: No, jo m'he dit una puntura a la d'ella, sí? que tu has comentat a tu per la Vaginis. A les conferències aquestes del Congrés d'Administradors, una dada que m'ha quedat molt l'atenció, a Balears, un 31%, és quasi un terç de la vivenda, ja està en mans d'estrangers.
5: I es relaten això que diu en Pep.
0: Si està en mans d'estrangers...
5: En els finals són segones residències, no són residències habituals, però en moments puntuals és cert que molts et serveis que s'adonen no són suficients.
2: Ai.
5: Bueno,
1: no cuenten.
5: Jo volia puntualitzar un parell de coses arran de tot el que heu dit. Una és que hi ha una altra alternativa que no s'ha posat damunt la taula, que són les cooperatives d'habitatge, que no sé si esteu familiaritzats, que poden ser precisament una col·laboració entre capital privat i capital públic, perquè...
0: En un any hi ha una.
5: Per exemple, però és privada.
0: I de segones residències.
5: I, bueno, després, un altre tema que m'agradaria comentar, no perquè, per exemple, a Catalunya sí que el tema del cooperativisme, o Navarra, o País Basc, són comunitats autònomes on fa molt, molt, molt d'anys que fan feina amb aquest model, i crec que és una oportunitat que també li podrien donar a altres comunitats, com pot ser Balears, que podria funcionar. I en referència a la manca d'habitatge, jo m'agradaria dir que crec que habitatge n'hi ha. El problema és on va destinat i qui fa ús d'aquells habitatges. Però molt d'aquests habitatges també estan en mans no només d'estrangers, sinó en mans d'empreses internacionals, que són fondes buitres, i jo sí que crec que se'ls hauria d'expropiar aquestes vivendes. Perquè en el final jo puc entendre que una persona que ha heredat unes vivendes de repente se vegi amb un concepte de gran tenedor i que no és favorable per ell la seva situació familiar, això és un tema, però és que després tenim grans multinacionals que no paguen impostos a Espanya i que s'estan beneficiant i venent aquest tipus d'habitatge.
1: No paguen impostos en Espanya, ja m'he
5: dit que m'ho hagués. Falta que te lo expliqui.
4: En Espanya han de pagar impostos a Espanya.
1: Tot el que tenen una vivenda en Espanya tenen que pagar impostos.
5: Tant de bo. Pagaran per la venda d'aquell habitatge el que li correspongui. Però me refereix que els impostos generals del model...
4: No tributen.
5: Exacte. I després un altre tema, perquè crec que se fa molta demagogia amb els temes de les ocupacions, crec que han de separar dos conceptes que pic se mesclen, que un és l'ocupació il·legal com a tal, és a dir, que mai va entrar en aquell habitatge amb un títol d'habilitat, és a dir, en cap mena de contracte.
1: O el que ocupa.
5: Evidentment, que aquí jo crec que la llei hauria de ser taxativa, i ho és, però els procediments judicials s'allarguen, pues, com per tot per la manca de personal també dins del Ministeri de Justícia. Però després, per una altra banda, no hem de criminalitzar, per exemple, en aquelles famílies que han tingut un lloguer, o sigui, que tenen un contracte de lloguer, i que quan veuen que s'acaba aquell temps de contracte i comencen a cercar una altra cosa, no troben res assequible. És cert que moltes d'aquestes famílies segons la situació precisament de continuar ocupant aquella vivenda sense aquell títol habilitant perquè ja no és vigent, però és una situació molt difícil, i aquí és quan també jo faria una crida als propietaris que tenim en aquest municipi, perquè ara xerrant d'aquest municipi, els lloguers, una persona no pot pagar 1.000 euros de lloguer, jo crec que se'ns han columpiat, i que no poden ser un poble que visqui de rentes, i que qui té aquella vivenda i no ha de fer ús personal, a lo millor estaria bé que l'empatia mos permetés posar-nos en la pell en què tots en qualsevol moment han llogat, que no tots som nascut propietaris, i que se podrien mantenir uns lloguers de 600, 700, 800 euros, que sí que començarien a ser més accessibles. Perdoneu. Però quan tu mires ofertes, tot s'ha disparat, però també s'ha disparat perquè venen estrangers amb visas especials a fer teletrabajo que cobren 3.000, 4.000 euros en un mes i se poden permetre pagar aquells 1.000, 2.000 euros de lloguer, però no un poll en si. I ja no tan sols xerrant de gent jove, és que gent amb més edat també se veuen amb aquestes dificultats. I aquestes famílies que se veuen vulnerables davant d'aquesta situació, pues jo crec que també és un bon recurs que l'Ajuntament disposi de vivendes.
1: ¿Votaste en contra de la moción? ¿Votaste en contra de la moción?
5: Jo no me recordo la teva moció, la veritat.
2: Jo ho he pensat.
5: Heu fet tantes coses que a pic, a lo millor, pues, la memòria mos falla. Hauríem de veure's per què. Hauríem d'entrar en els matisos de l'exposició de matius.
0: Jo crec que el tema de la vivenda me'n donaria per un país de tertúl.
4: Sí, només una. Me deixeu dir una darrera cosa, que som la que menys ha xerrat, Pep.
0: Bueno, dir, però també hi ha un país...
4: Mem, puc estar d'acord amb el que diu n'Estefi, és que és una situació, jo mateix estic de lloguer, és a dir, si el dia de demà la persona que té el meu pis me diu, mira, te n'has d'anar, pues me veuria molt estreta per trobar algo que jo pogués pagar amb el sou que tinc, que és un sou normal. El que passa que, clar, que també, igual que no hem de criminalitzar aquestes famílies, que és que no tenen altre recurs que quedar-se allà, tampoc hem de criminalitzar la gent que ve de fora. És a dir, el que no pot ser és que diguem, no, un ve de Sud-amèrica o ve del nord d'Àfrica i d'impobrets els han d'ajudar, per suposat, i el que venen de nord d'Europa són criminals, venen aquí i roben mosca nostra. Tampoc trob que sigui així. Crec que hi ha d'haver un equilibri, per suposat, i jo crec que en part aquestes persones paguen bastant d'impost quan venen aquí a viure, més de lo que pagam nosaltres, això per una part. I
5: és
4: després...
5: que no hi viuen, Bianca, venen 6 mesos, fan lloguer temporal en la lau, no turística, temporal, i se'n van a l'hivern.
1: Però són la libertat.
2: I tenen un negoci.
0: Jo limitaria la compra.
4: Però és un negoci. El que
5: no podem fer, perdó, d'un bé de necessitat i protegir constitucionalment és tratar-lo com si fos peres i pomes.
4: No, però també t'he dit una cosa. Aquesta gent... Claro, aquesta gent està llogant un pis. De qui és aquest pis? De gent d'aquí.
5: O no.
4: Per tant,
5: o
4: bueno,
5: no, perquè hi ha un 31% de propietaris estrangers.
4: Però l'altre 69% és gent d'aquí. Per tant, la gent d'aquí també contribueix. És a dir, crec que tots són culpables i tots hem de ser part de la solució.
2: Estic
4: perquè tampoc hem de dir ni blanc ni negre. A part d'això, per suposar que tenen sou més alts aquesta gent d'un nord d'Europa, quina enveja. I per què el govern d'Espanya no fa feina per pujar els sous i dignificar-los?
5: Bueno, sí, aquesta legislatura no ho ha deixat de fer.
2: Ho ha fet. Hi ha hagut partits que han votat en contra.
1: Els impostos també els han subido.
2: No estàs a nivell estatal, però aquí hi ha gent asseguda que té partits a nivell estatal.
4: Això ja és cosa seva.
1: Claro, que se vota en contra de una farsa total quan estem subiendo el impuesto. ¿Has visto vuestras últimas nóminas? Un autónomo, dime cuánto te pagas. Ahora autónomo. 400 euros, 500.
0: No, unos 500 euros.
1: 500. ¿Cuánto pagabas hace unos años?
0: Debes 300.
1: Pues eso, doble.
4: Jo he xerrat de pujar sol.
1: Jo entiendo que la funcionaria no entendéis d'esto, però jo sí entiendo.
4: Ell estaria contenta de pagar més impostos.
0: Jo estaria contenta per pagar les nòmines més altes, però no puc, perquè no me dóna més la batxa, vull dir així, d'acord? Hauria de pujar molt els meus honoraris i després la gent...
1: Però con esta regla de tres, tu ets el culpable, que no li sube la nòmina als claro, empleados.
2: Claro. Hauries de guanyar... Jo crec que aquí s'ha de...
0: Hauria de pujar els meus honoraris.
2: No. O hauries de baixar la quantitat que guanyes. Perquè ja hauríem d'entrar en un altre tema de fer estudis econòmics.
0: Si mirés el que guany...
2: No ho sé, jo.
0: Te quedaria...
2: En David diu que nosaltres com funcionem no en sabem, però tu tampoc no ets autònom, o sí?
1: Jo sí l'he sigut, claro.
2: Sí. Ho has estat.
1: Sí.
2: Jo també.
0: Jo son no
2: sé,
1: entonces te acordarás lo que pagabas.
2: Yo me pagué un sol d'anys a l'empresa privada.
1: ¿Cuánto pagabas?
5: Això és un altre
1: tema.
2: Això és un altre debat.
4: Ja, però tot té veure. És a dir, que potser ara no és dia que ho estem debatent, però és que té veure.
2: Perquè per això és difícil, Bianca.
1: Récord histórico de recaudación en IVA. ¿Por qué? Han subido los precios.
0: Una cosa sí que
1: el IVA és un impuesto finalista.
6: Jo vos pegaria que xerràs un per un, perquè és que si no, no s'entén res absolutament. David.
0: Jo només una darrera cosa del que ha dit n'Estefi, perquè també vull rompre, perquè estic per això estan criminalitzant en un propietaris que lloguen. Jo conec molt de propietaris que estan lloguent a un preus inferior a 1.000 euros i que estan contents amb el seu lloguer, perquè és un lloguer que li cuido pis i qui li paga puntualment, que és el que dèiem, aquesta seguretat, i els hi renoven i els mantenen.
3: Correcte.
0: Perquè quan... el tema és aquest. El tema també... que llogue valora dues coses. Valora cobrar, i com més cobris, és... Oh, clar. I l'altre també valora... valora
1: que, i no tots són bons llogaters.
0: Que siguin un bon llogater, se paguen un dot, i per això els mantenen i no els hi pugen. Però els hi pugen un mínim.
3: Un 2%.
0: I ja... L'IPC. Jo crec que s'hauria de fer, i perquè seria interessant, i a la meva m'hauria una sorpresa, és un estudi de com està el mercat del que se cobra actualment. Perquè, clar, és a veure que el que surt nou en el mercat tot és molt més xer, però crec que n'hi ha molts
3: de
0: que estan per, de rentes antigues estan per davall de 1.000 euros.
3: Sí, això també ho crec, Pep. Quan a famílies que és vera que els seus llogaters, precisament, és que quan trobes un bon llogater que te paga puntualment en preus que són assequibles, que tu te permet pagar aquella hipoteca de la que xerrava, que probablement té aquell propietari, s'estimen en els llogaters i volen que quedin aquells i no se'n vagin. Pues, lo mateix passa a l'inversa, que llogaters també cerca una persona que li pugui oferir aquella estabilitat, que no quan vegi una oportunitat de pujar el preu, ho faci. I sempre s'han pogut pujar els preus. Anualment se pot pujar fins l'IPC, el 3% típic d'IPC.
2: Sí, aquí és el millor on haurien d'intervenir les administracions públiques. I David, per favor, que la darrera vegada que se va pujar l'IVA va ser en el 2012, hi havia en Rajoy. Y le das primor Dios que no fue en demagogia, pero así.
1: María José, escucha cuando hablo.
2: David.
1: El IVA es un impuesto finalista. Si tú subes el precio de las cosas, como ha pasado, que hay una inflación bestial, recaudas más, es el récord histórico de recaudación en IVA.
2: Escucha
1: las cosas.
2: Escúchalas. Has dicho, es que tenemos el IVA.
1: Bueno, no, yo no he hablado de subir el tipo de IVA. Solo faltaría que hubieran subido el tipo de IVA.
2: Lo has dicho, pero estoy, bueno, sí, no, bueno. No,
1: estoy
2: no,
1: diciendo
2: no,
1: que han subido... Hay una inflación y han subido todos los productos. O no, o bueno, igual no vas a hacer la compra, o llevo a tu marido y lo nota él, porque yo te digo, yo voy a hacer la compra y compro.
2: Yo creo que ya
1: mitad.
2: Que te metas en temas de quién va a hacer la compra en mi casa, ya me parece heavy. Heavy.
1: Si tú lo tomas
2: David,
1: por ahí,
2: David.
1: Me parece muy bien.
2: Bueno, voy a hacer la compra y sé perfectamente cómo están los precios. Solo faltaría.
1: Comprarás mejor que yo.
2: Solo faltaría.
6: Bé, si vos pareix, passam a un altre tema. Si teniu res més que dir del tema de Cibel,
0: no,
6: a més,
0: no,
6: crec que va ser un punt que se va aprovar per unanimitat, crec, que a més. Per tant, si vos pareix, passaríem en el pla de gestió de l'arbrat, urbà, que també va ser un dels punts que vareu tratar en el pla. L'aprovació inicial del pla, els temes de l'estat actual de l'arbrat, l'adaptació del canvi climàtic, quin model de municipi volen el grup polític, més zones verdes, més places dures, que em podeu dir? Anau un per un, sí que vos ho agrairia, per favor, perquè si no se sent tot un damunt l'altre.
2: Has de començar tu.
1: I després seguiré jo.
7: Sí, sí.
3: Perfecte, així invertim la roda.
6: Per favor, sí. Gràcies.
3: Bueno, el tema del Pla del Brat és un tema que ja quan vàrem entrar a legislar la primera legislatura que tinc i que faig, per jo era un tema important i per el Departament de Medi Ambient també, perquè en el final no teníem les dades per poder prendre millors decisions de les que estàvem prenent i de les que hem preses fins ara. I crec que el Pla del Brat és un document viu, és un document que no es fixa, no es, té continuïtat, de fet s'ha d'anar actualitzant així com les feines se vagin desenvolupant, però és un inventari i és un pla que ens permetrà precisament prendre millors decisions a l'hora de poder mantenir l'arbrat del nostre municipi, també les zones on no hi ha arbrat per poder fer un estudi de com incrementar aquesta massa arbòria del nostre municipi, especialment perquè hi ha estudis que demostren que l'existència d'arbrat dintre dels pobles fa que les persones tinguin millor salut mental, també beneficia la qualitat de l'aire, també ens protegeix de les zones de calor i de l'efecte illa de calor, perquè en el final, no sé si tothom ho sap, però quan arribes cap vespre, els edificis i s'enterra, desprendeix aquell calor que ha anat acumulant durant el dia. Estic contenta de la feina que s'ha feta. També puc compartir moltes de les coses que els meus companys de l'oposició varen dir en un ple, en el sentit de que el que ara hem de reforçar precisament és l'execució del pla. Encara que ja haguem començat i ja haguem fet les ressembres de primera línia de la mà i que ja tenim preparades les ressembres del pròxim octubre, és cert que se mos ha jubilat el darrer jardiner i les empreses actualment que fan servir des de l'Ajuntament van molt enfeinades, així que, bueno, que cada setmana m'he dedicat a fer una llista de tots aquells jardiners que encara no han fet feina per l'Ajuntament, i ara se tractarà d'anar cridant un per un per a veure si podem adquirir més personal per poder fer aquestes tasques d'esprar del brat. Indica que ara està en exposició pública, hi ha 20 dies d'al·legacions, qualsevol persona, entitat o l'oposició mateixa podria presentar al·legacions que s'atendran en consideració, i bueno, jo estic contenta, la veritat, de que s'hagi pogut aprovar, i espero que sigui una eina que pugui fer servir no només aquest consistori sinó tots els pròxims consistoris, perquè és un document a llarg plaç. Com ja vaig dir en un ple, crec que hem d'escapar de pensar només en els 4 anys que estic com a regidors i que hem de començar a planificar el nostre municipi a llarg termini, i que entre companys pues, pot anar desenvolupant aquesta feina d'execució.
1: Bueno, es un plan que, como dije en el pleno, es una herramienta a futuro bastante interesante, donde vamos a poder de alguna manera decidir de antemano qué tipo de árboles se pueden poner en un sitio, qué tipo de plantas. Es verdad que Pollensa tenemos, no hay un problema de que no vamos a tener árboles porque estamos rodeados de campo y montaña virgen, o sea, no es un problema, pero sí que es verdad que el tema de las sombras en según qué plazas, en según qué calles, también no hay que tener un panorama desértico dentro de lo que son los lo que es el tanto el puerto como Pollensa o la cala, pero es verdad que lo que nos preocupa más es el hoy, el mañana también, pero el hoy es acuciante. Ha habido mucho tiempo que no se han hecho las podas que se venían haciendo anualmente, y eso ha provocado que haya un poco de caos en ramas de árboles pegando dentro de casas, muchas zonas que se hacían en meses que no había tanto visitante y no provocaba los problemas que pueden provocar ahora, y eso es lo que nos preocupa y lo que los vecinos vienen quejándose. Pero bueno, es verdad que si hubiéramos tenido en cuenta que un pino crece de una manera que rompe todo lo que tiene por debajo, porque las raíces son muy potentes, no nos hubiéramos puesto a lo mejor en la ronda o según qué sitio donde han ido destruyendo lo que es las aceras.
3: Por ejemplo, bueno, también, disculpa David, las jacarandas que ahora mollen el líquid típic de la flor de color lila. Això és un arbre que jo ara mateix, si hagués de sembrar arbres, no el sembraria, perquè provoquen un abrutor i en terra i en els cotxes que no hauria de ser. Llavors, en el final també crec que aquest pla ens permet precisament saber quin tipus d'arbres tenim i que no tornar a sembrar. O sigui, perquè fins ara s'havia fet d'altres formes, amb altres criteris, que no són pitjors ni millors, simplement és que els temps evolucionen, les formes de fer les coses també. Un abogat de fa, jo que som jurista, un abogat de fa 10 anys, a lo millor un tema no el tractaria com ho tractaríem avui en dia. I amb això crec que passa el mateix. Les podes, sempre han defensat des del primer moment que han fet podes d'interferència. A lo millor el que ens falta precisament és més personal per poder-les fer més freqüentment, i aquí sí que accepta aquesta crítica, i com he dit, que estic cercant tots els jardiners possibles per almenys si podem accelerar totes aquestes feines de manteniment periòdic i ordinari i poder fer aquestes millores. Però ara, per exemple, aquest inconvenient de les jacarandes, són 3 setmanes més que tindrem la flor i que caurà i que els carrers estaran pegajosos. Hem augmentat la neteja d'aquests carrers, però hi ha inconvenients que no han estat provocats per una legislatura, que són anys de gestió, i que també canviar tot això amb una legislatura és molt difícil. Però això jo creia molt important, esprar del brat, per això l'he defensat tant, i jo sí que crec que havien d'adoptar uns criteris diferents a l'hora de podar, perquè les podes d'hivern que se feien se poden fer a segons quins puestos amb els tècnics, quan ho diuen, però crec que fer-ho de forma generalitzada, per exemple, Vicenç Boades, que hi ha una banda que sí que toca façana i aquí ho podria entendre, però l'altra banda que no toca enlloc, a part de les senyals i de les faroles, però que no molesta cap edifici, per què no deixar-ho? Perquè ara mateix tenim un corredor de verd d'ombra que abans no teníem. Són aquests petits canvis que evidentment no els faran d'un dia per l'altre.
4: Bé, Estefi ho sap, jo quan vaig anar a la presentació d'aquest pla bueno, m'ha volgut informar de com estava el tema, perquè sí que és vera que se sent moltes queixes de veïnats, tant a xarxa social com a gent que s'apropa a qualsevol de nostres regidors i mos diu el que pensa, no? Jo el que passa és que estic d'acord en que s'ha de fer una planificació, perquè actuar sense tenir res planificat, pues, en el final a la llarga te surt ja, no? Que és el que pot ser que mos hagi passat. I no passa res per dir-ho, com ve a dir Estefi, ara se fan d'una altra manera i estic d'acord. Ara bé, crec que, i se va dir a la presentació, que han tardat un any en fer aquest pla i que durant dos mesos. Sí. Bueno, però durant un any sí. No s'ha fet gairebé feina en aquests arbres, només interferències, clar, però és que no s'han fet ni de llarg totes les interferències, perquè és que basta passejar i tu alces la vista i tu veus les branques entrant dins balcons i dins finestres. Per tant, no s'ha fet la feina que toca. I jo puc entendre que un arbre, pues, antes de que vingui tècnic, l'ha de poder veure tal qual està, d'acord? Però una vegada que aquest any ja ha passat, aquesta feina s'hauria de poder fer. I jo puc entendre que hi ha una manca de personal, perquè sempre estem en la mateixa. Sempre ha hagut manca de personal en totes les legislatures. Però quan te vaig dir un plenari, pues anem a cercar jardiners d'altres puestos, perquè si ho d'aquí no poden o no volen, pues anem a cercar altres puestos. I trob que potser no, s'hauria de licitar aquest servei. I d'aquesta forma tu te garanteixes que aquest servei està 100% garantitzat i que se durà a terme. Després, com vaig dir en un plenari, hi ha d'haver un equilibri entre la comoditat de la població i el benestar de l'arbre. Òbviament hi ha d'haver arbres, però el que no pot ser és que el que s'ha dit fins ara és no, és que no poden llevar perquè l'arbre s'ofreix, vale, d'acord? Però
3: no ha dit en cap moment que l'arbre s'ofreix. Això va ser una crítica que va sortir a Som Pollença, que són la primera que m'agradaria saber d'on treu aquesta informació. Bueno. Perquè l'arbre, és vera que els arbres s'estressen, però jo mai m'heu sentit dir que una cosa no s'ha fet perquè l'arbre s'estressa. Ni de conya dit això, perquè no és la meva opinió.
4: Bé, la qüestió és que
2: les jacarandes els hauríem d'estressar, perquè no facin flors.
4: Sí, però Nestefi ha dit se fa més net aquest carrer, però jo no ho veig, perquè és que el carrer Metge Llopis fa verdadera vergonya i no fa vergonya tres setmanes, fa vergonya tot l'estiu, perquè està ple de jacarandes i te quedes aferrat, i Joan Vidres també n'hi ha, i te quedes aferrat tot l'estiu, és a dir, no només les tres setmanes, no, potser tres setmanes en què la flor surt, però és que després cau, i no només cau en un carrer, cau en un cotxos, cau en un balcons, i després d'any que no volen gastar aigua han de tenir sequia, i després tothom està fent-ne el seu balcó dos tres pits per setmana i duent el cotxe a fer-ne't a les benzineres. Per tant, és un poc contradictori, no? I després una altra cosa que volia dir...
3: És una incomoditat.
4: Claro.
3: Però és que, torno a repetir el mateix, és que mai s'hauria d'haver sembrat aquell arbre allà.
4: Vale, però... Que feim,
3: i no l'he sembrat jo.
4: El llevam tots. És a dir, ara tenim aquest...
2: No, l'han d'estressant. Vale. Aquest l'han d'estressant
4: perquè
2: no faci flor. No, el
4: que hem de fer és cercar solucions.
2: Però,
4: cercar solucions i tenir... Bueno, doncs pues mira, no podem fer res. És el millor tenim, jo que sé, un carrer que no mos agrada com se va fer o no va bé com se va fer la cera, però què feim? La llevam? No, doncs pues anem a fer feina i anem a adaptar-nos a lo que hi ha, perquè no tot se pot tornar a començar des de zero.
3: Però es plata més xerra de substitució en aquest cas, és quan, per exemple, no s'han respectat les distàncies entre façana a l'hora de sembrar. Però aquí no sé si és perquè l'arbre estava abans o perquè l'edifici estava després. O sigui, aquí també hi ha una qüestió de planejament urbanístic, que crec que mai hi ha hagut una coordinació entre urbanisme i medi ambient a l'hora de precisament planejar on van els arbres. Jo ara puc pensar en una promoció nova que se va fer en el carrer d'Habitat i Duba, vale? M'han sobrat oliveres, no hi ha ni 60 metres entre la paret de la propietat i l'olivera, però és que l'olivera li han fet una garangola de 40x40, això no vivirà. O sigui, un ja s'ha mort.
4: Així estan, que cauen tot ho temps.
3: Clar, per què? Però tu has vist les arrels quan cau? No n'hi ha? Com pot haver si no els van sembrar a dos metres de profunditat o a un metre i mig de profunditat?
4: Clar, però en aquest cas...
3: Això ho ha sembrat la promotora.
4: Clar, això és el que te volia
3: però
4: dir.
3: Però això són errades.
4: En aquest cas, és a dir, la promotora sembra a un puesto públic. fins a quin punt l'Ajuntament no ha d'anar a dir-li, bueno, és que això no ho... bueno, però és que això sou vosaltres que esteu governant.
7: No, però perdona, aquesta promoció la vareu fa... o sigui, la llicència d'obres la vareu donar a vosaltres, sí, i no vareu promoure.
4: Tota la raó.
7: I després, altres, per exemple, Avenida París, també puc pensar en una reforma que se farà ara d'un edifici. L'arbre queda davant la futura portassa. Allò ja m'estan demanant que tali l'arbre, però si no, no podran fer emplear la portassa. I és com, hòstia, la rada també és per part de l'Ajuntament. Mai hauria d'haver una E2 autoritzada aquella portassa, o talar l'arbre i obligar a la promotora a ressembrar tres arbres, perquè crec que és un se tala i tres de ressembre, les proporcions actuals, si no vaig errada, diguem de memòria. Però clar, són qüestions que fins ara, que no teníem geolocalitzat els arbres, no ens havíem donat compte, a part d'aquestes coses puntuals, perquè han tingut queixes dels mateixos promotors.
4: Aquest Estefi, jo crec que la gent està d'acord en que s'han de cuidar uns arbres d'un hosto. Ja, Estefi, però quan t'entren una branca dintre teva, dia sí, dia també,
6: Josep, Maria,
4: durant
6: José,
4: molt de temps, David, ja no li ha de descarregar aquesta David. Persona, no li ha de demanar paciència, li ha de demanar perdó.
7: També he demanat disculpes molt de pic quan hem arribat
4: sí,
7: tard.
4: Sí, però s'ha de fer, bueno, s'ha de posar mans a l'obra.
7: Ja, i he agafat la teva recomanació doble i el que està fent feina aquests dos primers dies de setmana, a menys si aquesta llista de jardiner l'augmentam.
6: No... Molt bé, David, tens res a que dir tu d'aquest tema de ser brava? És que has interrogat.
1: Ara puc voler hablar,
2: s'ha recordat
0: un altre, dos, sí.
6: També has estat un iris iniciat, David, sí. No tornes a
2: passar. I passa per a...
6: Josep.
0: No, la veritat, jo quan vaig anar a la presentació que se va fer en el moll del pla aquest d'arbrat, la veritat és que està bé com a pla d'arbrat, una feina que s'ha fet i s'ha estudiat, i és important conèixer el que hi ha per poder saber què s'ha de fer futur. El que passa és que, clar, jo vaig veure com un pla molt a llarg plaç, amb unes idees concretes, si poden ser vàlides o no vàlides, si potser se poden modificar, que no vol dir que tot el que digui allò sigui exactament com ha de ser, però sí que el manco pot ser un estudi de lo que hi ha. I després, clar, s'ha dit fins ara, el problema és que el dia a dia, clar, mos ha fallat, i hi ha gent pues, queixosa, hi ha coses d'això, hi ha arbres que estan baixant, i hi ha arbres que les rames estan tocant façanes, o que estan tocant que pos de cotxes, i tot això pues, necessari una acció ràpida, i també és vera que els jardiners van molt apurats, i perquè aconseguir que te facin una feina te costa molt, perquè jo també ho pateixo en les meves ensenyes. Dit això, veure, jo crec que aquí en Estefi, pues, quan dius s'ha posat les piles i cercant gent, i això és bo, i s'ha de posar les piles per trobar solucions, perquè ho dia a dia és l'important. Jo m'aprenc molt bé que se facin estudis, que se facin coses, però no s'ha d'oblidar ho dia a dia, que és el que hem de menester, que funcioni, i que la gent no els... No som, és a dir, no per tenir una cosa que a futur pugui anar bé, avui el ciutadà d'avui estigui descontent perquè l'arbre o perquè les fulles o perquè les branques li molesten. I després, amb el que dius, vull dir, és vera que urbanísticament i medi ambient, on va, això s'ha de tenir un pot de visió més ampla. Vull dir, tu quan fas alguna cosa, doncs, si tu vols fer una promoció justament d'aquell arbre de cavall davant, doncs s'ha de cercar una solució per poder trobar de moure aquell arbre, de posar-lo en un altre lloc i tal. Vull dir, perquè és vera que sí que va bé que hi hagi zones d'arbrat i zones d'ombra, que tot això doncs, beneficia el clima.
2: Bueno, estic d'acord, a més és veritat que és un pla molt a llarg plaç, però sobretot perquè els arbres necessiten del seu creixement i això és així. Jo crec que era, jo estic d'acord en que era un pla que era necessari per moltes coses, ho ha dit en Pep, crec que també ho ha dit na Bianca, ho ha reafirmat na Estefi. El canvi climàtic és aquí. I jo crec que això d'aquí no hem de perdre aquest objectiu. Arbergui nosaltres tenim la gran sort, i ho dic perquè se va comentar en el plenari, de que tenim bastanta zona rústica, tenim zones verdes, arbera, però també arbera que tenim moltes zones que han quedat totalment cimentades. I vull dir, no ho deim nosaltres, vull dir, els experts diuen que per baixar aquesta baixada de graus, quan arribem en aquestes temporades d'extrema calor, els arbres són necessaris. Per tant, jo crec que això està claríssim i qui ho niegui, escolta, pues, crec que té un problema, perquè el que està clar és que són necessaris. Jo vull dir també que han tingut una temporada que no ha ajudat a que no hi hagués brotó ni que res, i no ha ajudat a que els arbres no... Ha plogut moltíssim, moltíssim, que els arbres se nodreixen de l'aigua, de la pluja, i això fa que hagin crescut molt, a més. I també és vera que ha hagut molt de vent. Evidentment, si no estaven podats, és normal que hi hagués brotó, i els canvis no són fàcils. És que els canvis no són fàcils per ningú, però aquest canvi, ni a un poble, ni sobretot a un poble, no? I a vegades aquí a Pollença tot mos, com ho sentim, tot molt, molt endins. Però a qualsevol moment s'ha de provocar aquest canvi, a qualsevol moment s'ha de ser ambiciós i valent, i bueno, que se podria haver fet d'una altra manera i que s'han comès errades, evidentment. Però qui no ho prova no s'equivoca. Per tant, a vegades les coses s'han de fer. No queda una altra.
7: I després de tema de pressupost, perquè en el final també, quan van augmentar la legislatura, el pressupost que hi havia de manteniment de parcs i jardins l'hem anat augmentant progressivament tots els anys, i enguany un altre pic. I precisament és per poder dotar d'aquest personal que ens fa falta i poder treure les feines endavant. Crec que a ningú li agrada ser responsable d'una àrea i veure que per molta bona voluntat no arribes a tot.
8: S'han pujat 5.000 euros.
7: Sí, sí, i progressivament.
2: A ningú li agraden les queixes. Tots ho polític voldríem... Tots ho polític voldríem que tothom estigués content.
6: Sona a xerrar tots. David, per favor, si tens res que dir.
0: No faig tant la pilota d'en David.
6: No faig pilota d'en David, però és que ho xerrat tots sin David.
1: Ja ha comentat que...
6: I se trata que xerreu tots i digueu tots abans.
1: No, però jo ja he hablat. No m'escutxes. No m'escutxes.
6: Mira, passarem... Farem una cosa.
0: Fa la pilota, David.
6: No, farem una cosa. Passarem en el següent tema, en el següent punt, que és tema aparcament i la moció de censura que no va prosperar.
1: Moció de censura. Moció de censura. ¿Cuándo?
6: La moció presentada pel PP és rebutjada pel plenari.
0: Ja, però tranquil, eh?
6: Sí, estic.
0: El David està posant
2: nerviós.
6: No, però volia parlar d'aquest tema, sobretot el tema d'esparcament, que crec que és tan greu, també és una cosa greujada, ben que el tema d'esparcament d'en Serrat, individualment en tots altres, però sí que és veritat que volíem parlar d'aquesta moció presentada pel PP i que no...
0: Jo estic segur que en David li hagués agradat presentar una moció de censura, però no...
6: No va ser de censura, va ser una moció...
1: Bueno, muy rápido, porque además es que es un tema justamente que lo habíamos hablado aquí en estos micrófonos, el tema del aparcamiento, y pues se nos ocurrió que era una buena idea proponer una manera distinta al análisis que estaban haciendo los técnicos de la casa sobre este tema. Ay, ¿te ríes? ¿Pasa algo? ¿He dicho algo, alguna incorrección?
2: No, estás llorando en pañuelos.
1: Vale, perdón, es que como estoy de espalda no lo veo.
0: Está claro. Muy susceptible.
1: No, es susceptible, es que es por la edad.
2: ¿En serio? Yo sé cuánto me dejarme, que tú dejarme, me vas a pasar eso.
1: Que me pongo serio, ¿no? Que cumplo años la semana que viene y
2: lo llevas mal.
1: Bueno, total, que vimos necesario, pues de alguna manera, de hacerle un poquito, darle de respaldo al equipo de gobierno para que los técnicos entendieran que hay otras maneras, que posiblemente sean más costosas, pero son más a largo plazo. Y dimos un punto de vista diferente a lo que hasta ahora se estaba haciendo, que era echar tierra, aplanar y tal, que es verdad que este año coincide que ha llovido mucho, pero es que hay otras maneras de compactar más un terreno rústico. Y una cosa importante, un terreno rústico, cuando pensamos en un terreno rústico pensamos en un sembrado de tomates, un sembrado de patatas, y un rústico no tiene por qué ser tierra arcillosa al 100%, hay muchos tipos de suelos rústicos, hay todos los suelos de campo, las personas que conozcan el campo saben que hay un porcentaje de piedra. O sea, yo no te digo ponerle un porcentaje de 90% piedra y 10% tierra, porque tampoco es eso, pero tú puedes añadir más porcentaje de piedra para que sea más compacto, puedes utilizar sistemas de drenado con un tipo de piedra que también es que es sintética, no llega a ser una piedra real, que luego se puede retirar, luego se puede cribar, se puede hacer... O sea, ofrecimos un montón de sistemas que se podían perfectamente poner en marcha, que cuesta dinero, efectivamente cuesta dinero, pero creemos que es más barato hacerlo una vez bien que hacerlo cada año tres o cuatro veces mal. Pero bueno, sorpresa fue que no tuvimos el apoyo del equipo de gobierno. Ellos imagino que ellos tienen su hoja de ruta, pero bueno, era una moción que era buscaba un poco el consenso, que todos estuviéramos de acuerdo, para de alguna manera los técnicos de la casa entendieran que queremos hacerlo de una manera que ellos la entiendan como nosotros. Y el principio básico era el como bien le dije a mi compañera jurista, todas las leyes son interpretables, se tienen que interpretar, no hay que quedarse solo en lo que lees allí, tienes que interpretar lo que te dice. Y claro, cuando te dice que tiene que ser, por ser un rústico, puedes hacer un parking disuasorio hasta 8 meses, no quiere decir que tú cada vez lo tengas que desmontar, porque te dice perfectamente la ley, que seguramente te lo habrás leído, que es durante el tiempo que tú tienes previsto utilizarla. Y que sean desmontables, sí, pero nadie te dice desmóntalas. Entonces, era una interpretación que hicimos nosotros, pero bueno, ¿no les pareció bien? Desde luego que no, porque votaron en contra. Vale, María José, cuando quieras.
2: Bueno, porque como me ha visto, no, me ha visto que le levantaba la mano.
6: David ya es modelo, ¿no? David ya es modelo. Yo ara que ho faré, que m'ho deixaré.
2: No, home, David, jo t'entenc que te sapigués greu que no apoyàssim la moció, però clar, és que per nosaltres no tenia cap sentit apoyar una moció, o sí, no ho sé, jo no sé aquí quines converses vareu tenir o no, però clar, el que sí sé és que la qüestió era que si nosaltres i això s'ha dit moltes vegades, tot necessita un procés, no, i ho sabeu, a més, i l'administració pública tot és molt més engorrós, i tu has dit una cosa que a mi me pareix important, para que vieran los técnicos que realmente estamos preocupados de lo que queremos hacer. Jo te puc assegurar que els tècnics ho saben, fa mesos que estan fent feina, i aquesta interpretació de la llei que la varen fer precisament els tècnics, i varen dir no mos podem arriesgar a convertir un rústic a llarg plaç, perquè és que en qualsevol moment mos poden fer una instància, i ho dic perquè a més, mos ha passat en lo solar de Llenaire, vull dir, no havia passat mai res, i papam, mos va arribar una multa de 50.000 euros per emplear un rústic com a depòsit
7: de material,
2: vull dir, és que hem d'anar alerta i no mos podem arriesgar, perquè en el final, qui ha de pagar aquestes multes és l'Ajuntament, i per tant toca les butxaques dels ciutadans, vull dir, i nosaltres jo crec que havíem d'actuar de manera responsable. Jo, escolta, el teu criteri és igual de vàlid que jo pugui tenir, evidentment, però jo crec que se va fer per això, no se va fer per altre motiu, és a dir, quin sentit té presentar una moció quan nosaltres estem a favor de la moció que presentes, en part, perquè el que està clar és que amb això sí que jo no t'ho puc donar raó, no mos podríem arriesgar a una interpretació que fessis de la llei, t'ha dit més, i perquè no, ja, vull dir, sou vosaltres que estàveu allà, a lo millor s'hagués pogut dir, escoltau, deixa un mos que sigui un any, que no siguin 8 mesos, i a més mos ho donau per escrit, tu, i firmant demà mateix, els posam en marxa per més d'un any, i això, i nosaltres ja t'he dit, l'equip de govern ja fa mesos, l'àrea d'urbanisme que està fent feina en aquest sentit, que estem mirant quin material pot anar bé o no. També han de dir que no s'ha fet res perquè és que ha plogut moltíssim, moltíssim, moltíssim.
7: Però s'ha fet.
2: I, sí, evidentment que s'ha fet, però no ha donat el resultat que havia de donar, perquè ha plogut molt. I després tenim molt de... Bé, com a exemple, el que hi ha davant tu, que han de l'OM, per mi va deixar de ploure així de manera intensa fa 2 mesos, i fins fa poc encara teníem aigua, és perquè ha plogut, però amb menys intensitat. Vull dir, nosaltres no hem de deixar de pensar que Pollença, i ho dic perquè mos passa tots els patis de totes les cases de Pollença i un moll, tenen pous. I per què tenen pous? Perquè tenim aquífers, tenim aquífers, tenim torrents subterrànies. Això fa que el nostre sòl rústic no se pugui adequar així com voldríem. És complicat perquè quan s'ajunten diferents aspectes climatològics, etc., no és tan fàcil com tirar grava i ja està. A més, ho sabeu, perquè el pàrquing de vora del... Ajuda'm, Pep, d'allà de Panort, quantes vegades inclús vosaltres heu tirat diferents materials i se li nota? No, no se li nota. Segueix igual. Vull dir... Això.
0: Bueno. Puig.
6: Bones petats, Josep.
0: Vale. Bueno, jo, a part de tema aquest de pàrquings actuals, jo crec que hem de fer un pot de reflexió i aquí crec que les coses almenys no s'han fet el bé que s'haurien d'haver fetes. Una és, per exemple, hi ha un exemple ara molt clar, és a dir, un solar de l'Escolota era un apartament en rústic. S'ha fet l'Escolota allà, s'ha fet l'interès general i ha passat tot un solar a ser urbà. S'ha pogut asfaltar, s'ha pogut pintar, i jo crec que aquell ja li donen col·loteu mateix els cotxes i col·loteaven abans.
2: No, Pep, vull dir, tu per por a demanar un interès general, que supòs que és el que proposes... Sí, sí.
0: No, però espera, deixem arribar.
2: No, com que vosaltres els hem arrendat...
0: No, n'hi ha un altre que és nostre, que ja se diu Can Baig.
2: Ah, bueno, aquí també hi ha un
0: projecte. Sí, la conselleria i l'Ajuntament anterior, vull dir, l'anterior no el nostre, sinó l'altre, i la conselleria, que quan vàrem entrar, una de les primeres coses que vàrem fer va anar a la conselleria de Sanitat a demanar un canvi d'ubicació d'UPAC, que jo no el veia tan difícil, perquè deia fau planos d'un puesto i passo l'hora, eren dels solars buits completament. S'hagués fet UPAC a Can Baig, Can Baig, per interès general, també hi hagués pogut passar tot Can Baig a urbà i s'hagués pogut fer un pàrquing i asfaltar tot allò i s'hagués mantingut el pàrquing de Can Coni. Ja en tenim dos. Pàrquing de vora Panor, com tu has dit, del Can de l'Hom, allà es verà. Aquest és privat. A la passada legislatura tenien... hi havia possibilitats de que el venguessin, de que l'Ajuntament el pogués comprar. Ho van dur a una junta de portaveus perquè com que tenia relació familiar amb la Balla, o Balla no el volia comprar només per una majoria. Llavors se va dir, si aconseguim l'unanimitat, doncs podem iniciar les negociacions, perquè no se van arribar ni iniciar. Llavors van fer una junta de portaveus on se va plantejar la possibilitat de comprar-lo per fer l'escola d'allà. Perquè allà, a Ferrada, no hi ha res, perquè això dona no hi ha res, no me'n recordo el nom, que hi ha la ferreria d'en Gustran, i després a Ferrada allà no hi ha res, se podria fer l'escola, que això, i llavors quedava també un bon bossí i tal. Però també perquè l'oposició no hi va estar d'acord, va dir que tenguent solars no s'havia de comprar, vull dir, i no s'ha de comprar. Llavors, esclar, si no acertem solucions, si no acertem coses, no en feien de pàrquings. I per altra banda, en rústic està permès a l'ecograva. Tu a una finca rústica, en camins i aparcaments, si fas una mica de camins, si fas una mica d'aparcament, pot posar ecograva. Si poses ecograva en rústic que està permès, i jo ho dic per experiència propi...
7: Alerta en dir-ho així, perquè sembla que no demanes tenir llicència.
9: Sí, llicència o comunicació prèvia.
0: No,
2: si ets administració pública.
0: No dic
7: perquè els oients, potser quan t'ho dic d'aquesta manera, sembla que ho pots fer sense cap tipus de llicència, i això no et serveix.
0: Quan tu fas una obra en llicència i tot el que toca, si tu has de fer un d'això, no pots fer un camí de gravilla, no pots fer un... no pots hormigonar, però sí que pot poder acordar-ho. I allà on poses ecograva, plou, i si ha fet la pendent més o manco bé, se compacta i després l'aigua se'n va. Sí. No queden baciots. Llavors, és un pot també de tenir ganes de fer-ho. Perquè si tu ja que tallastes amb aplanar un solar, amb posar-lo en condicions i tot això, afegir un pericat de camionet d'ecograva i apassionen-les i poden-les bé, estan xerrant un poquet més de dos bes.
1: Le metes un geotextil que hace que cuando tú te desmontes tengas que desmontarlo.
2: No, eso no se puede, creo.
1: Lo levantas, sí, geotextil, sí. Geotextil.
0: Yo eso no lo sé.
1: Y te llevas toda la grava.
0: Passa que es tenia ganes de resguardar o no tenia ganes de resguardar, també. Així de clar.
7: Jo el que volia comentar és que aquí s'estan mesclant molt de temes urbanístics també. En el final crec que hem de fer com un petit resumen, no? Hem de distingir entre sòl rústic i sòl urbà, no? I crec que les mesures a implementar sòl rústic i sòl urbà són completament diferents. I després els usos que se li donen a aquests solars, no? Una cosa és que sigui rústica i una altra cosa és quin ús té aquell, d'ús general, per exemple, i urbà passa exactament el mateix. Tenim aparcaments ubicats a zones verdes, que això també és una anomalia que s'ha permès durant molts anys. I que...
1: Zona verde urbana.
7: Sí, sí, però que és una anomalia, perquè l'ús en el qual anava destinat aquell solar en el final no era d'aparcament i s'ha permès.
1: Però se pot fer una modificació.
7: Sí, se podria fer una modificació.
2: Igual que el pla general d'ordenació s'hauria de modificar.
7: Però tornant a la moció, perquè jo a l'exposició de motius, jo va ser una moció que vaig agafar perquè m'interessava i me la vaig llegir molt profundament per a veure si te podia fer una contraproposta que mai te la vaig arribar a fer i ara te puc explicar per què. És perquè quan tu xerres de la interpretació jurídica que se fa de l'article 33, que precisament el que te diu és que pots ho llegiré: la zona afectada se debe adecuar a esta finalidad a través de la compactación del terreno o la instalación de estructuras provisionales que permitan la recuperación del estado original cuando finalice el uso o se agote el plazo máximo de 8 meses. Vosaltres fèieu una interpretació dient que passat inclús aquest temps, el plaç màxim de 8 mesos, com no havia finalitzat l'ús, enteníeu
1: que
7: no s'ha de desmuntar, o sigui que tu podies mantenir precisament aquelles inversions que hagis fet, per exemple, de moviment de terres, de l'ecograva que ara xerrava en Pep, d'altres tipus d'instal·lacions.
1: Otro tipo de instalaciones, ¿a qué te refieres?
7: Por ejemplo, la cartelería.
1: La cartelería la dejas y.
7: No, cartelería, per indicar on estan els estancaments. Bueno, o sigui, per exemple, Inca ha fet estancaments de fusta, ha posat els cartells de pàrquing dissuasori, o sigui, s'ha d'especificar que allò és un pàrquing dissuasori i que no s'està fent un ús irregular d'ús sol. El problema és la interpretació que li donava, que per això no vos vaig fer una contrapartida perquè partim de puntos de punt de partida diferents. I és precisament que jo no entenc el mateix. Perquè l'agència de disciplina, en l'exemple que tenim amb el solar de Llanaire, en el final és un risc. I és veritat, potser hi ha d'haver un polític valent que pugui assumir aquest risc. Què passa? Que el polític assumeix el risc, però quan no va bé, qui paga?
2: El ciutadà.
7: És el ciutadà amb els impostos.
2: S'ho han de tenir en compte.
7: En el final jo
6: Bianca, breument, perquè... Ah, perdó, Estefi, breument, perquè en Bianca no...
7: Però és punt 3, 4? És darrer? Te l'hagués votat a favor.
2: Tu has de xerrar.
7: Perquè jo entenc que s'ha de fer una planificació també a llarg plaç, incloent... Estefi. I, disculpeu, sí, una alternativa que no han xerrat...
6: Encara no ha xerrat.
7: Sí, sí, disculpa. Una alternativa que tampoc s'ha posat mai damunt la taula i que crec que seria molt adient, perquè també ho fan a altres països, a xerrar de pàrquings verticals. Evidentment, no cap a baix, perquè cap a baix aquí trobarem aigua i que o tenim molt bons enginyers o acabarà negat, però... A lo millor cap a dalt, a lo millor no fa falta consumir més espai de terra o de sol, sinó precisament cap a dalt, amb unes façanes verdes, fer-ho visiblement atractiu.
1: Estefi, bueno. Ojalá, pero no tenemos para hacer viviendas como para hacer parques.
7: Sí, no, en el aparcament de banda, perdona, de Cantòfon, se podria.
2: Micros ben enxufats.
7: Disculpa,
6: Bianca. Venga.
10: No, tot seré teu. Molt breu, perquè al final heu xerrat de tot i aquí tots sabem que darrer que intervé poca cosa pot dir, perquè ja s'ha dit, i no m'agrada repetir-me, ni ser un lloro. Però bueno, jo el que vaig dir en el plenari, m'agradaria dir-ho aquí també, és que trob que l'Ajuntament ha badat, aquest problema fa molt de temps que existeix, només en aquest pressupost, que supos que ja xerrem de pressupost un altre dia, s'ha pressupostat una partida única de 80.000 euros per adequació d'aparcaments, fins ara no s'ha fet, és a dir, s'ha badat i el va recuperar l'UADMES, que això també li honra, i crec que ens mereixem, ja no per el que ens visiten, per nosaltres, ens mereixem poder aparcar a unes condicions mínimament decents, que el cotxe no patesqui, que com jo havia dit molt de pits, no està l'economia per estar tot el dia en mecànico, i jo que parc molt sovint un pàrquing, un parc de Pont Romà,
4: uf, la suspensió del cotxe sofreix molt. I a part d'això, sé que és un altre tema, però crec que sí que hem de començar a mirar, sé que se va dir que se feia parking disusoris també en un moll. Sé que s'està mirant un, perquè és vera que està molt bé dir, bueno, aparcant la via circunvalació, perquè no tothom pot caminar des de la via circunvalació a primera línia, persones amb discapacitat, gent gran, o en general, gent que...
0: I que la via de circunvalació està molt plena ja darrerament, no?
4: Perdona?
0: La via de circunvalació està molt plena.
7: Sí, està molt plena. S'ha fet ús de la via.
4: De fet, mai s'aparcava de vora el camp de futbol i ara s'aparca perquè la gent agafa l'autobús per pujar Formentor, l'altre hi vaig anar al camp de futbol i quasi vaig aparcar a la piscina municipal. Però bueno, nosaltres vàrem votar a favor d'aquesta moció, no va servir de res perquè no se va dur terme, però esperem que l'equip de govern agafi idees i se posi manos a l'obra.
11: Que se ponga les piles.
4: Molt bé.
6: I el darrer punt, no, on vas, David? No, un moment, encara el darrer punt. Si mos queden 15 minuts encara.
0: 15 minuts,
6: mos queden 15 minuts. I hem de tratar, 15 minuts, 10 minuts, i si vol 7 minuts. Hem de tratar, i sí que vols

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

que filtres paisatge en color lentament, verd, gris, grot de fulles pensides, de temps amb espilles i blau de muntanyes, Abraham Lincoln ante les d'aranyes, tirant a grapar.